Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Quédate, yo no la tengo.
1: ¡Adelante,
0: baja, corra!

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio.
0: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Yeah.

Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

outras tribos. A testa mons impossible, per on altres l'han pogut. Petges croquis fullars d'unes formes capilars. De testa mons consumible en sortíem com...

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor.

nit quan estic amb tu. Digue'm on som.

지금도

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca-ho.

Mickey, bapak sakit pagkatu.

0: sola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. Temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment, amb un accident a la C-16 de tot just fa una estona, a l'altura de Puigreig, que deixa 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud, en direcció a Barcelona. A hores d'ara també parlem ja de retencions habituals de la xarxa viària catalana. Sobretot ara mateix tenim força congestió en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, a la B-10, amb retencions fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i també a la B-20, amb cues, en aquest cas, que arriben fins a la Vall d'Hebron. Pel que fa al Vallès, ara mateix tenim lentitud ja arreu de la C-58 des del terme de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona. També trobem 2 quilòmetres de lentitud per la C-17 a Parets o la C-59 a Caldes de Montbui. A la AP-7 ja hi ha retencions en direcció a Tarragona des de Montornès del Vallès fins a Barberà. En sentit nord també al punt de Cerdanyola. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, recordem per últim que tenim congestió habitual per la A-2 i la B-23 en direcció a la capital catalana també des de Molins i Pallejà de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la jornada amb clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del país. A Girona ja hem anat tenint alguns ruixats aquesta nit i matinada passats, i al llarg d'aquest matí, d'una forma local, encara s'aniran produint aquests remets. A la resta del país, més clarianes que no pas núvols, però amb més vent, especialment al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques del Pirineu, amb algunes primeres nevades a cotes de 2.200-2.400 metres i també a gran part de Girona els núvols seran abundants amb algunes pluges avançades aquesta tarda més intenses. Quan més cap al sud del Llobregat, més vent i molta més bonança de temperatura aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveus d'USTEC al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
4: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
5: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
1: De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Ens ho explica en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior i del director general de la policia són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
9: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
1: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, també contra el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lagonigro, membre d'aquesta associació.
10: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió. No és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte. O sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
1: També us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra en la manifestació en suport de Palestina del passat 15 d'octubre a l'estació de Sants. La resolució judicial accepta el recurs dels denunciants i reclama a la jutgessa d'instrucció admetre la querella, reobrir el cas i prendre declaració als lesionats durant aquesta protesta. La justícia considera que hi ha indicis que el gas pebre s'hauria utilitzat de forma desproporcionada, tenint en compte el caràcter pacífic de la protesta i titlla d'instrument perillós el gas irritant. Set i onze, us ho destacàvem en el sumari. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar, però, pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
11: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Platja d'Aro, al Baix Empordà, ha inaugurat simbòlicament la zona sud del Passeig del Mar, una obra que és la primera de les tres fases de renovació de tot el passeig. Destaquen la presència de sauló en comptes de l'asfaltatge anterior i la presència de dunes. El següent pas és la instal·lació de la passera de Ridaura, una obra que voldrien tenir enllestida abans de l'estiu del 2027. Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro, anunciava la següent fase d'obres del passeig.
12: Un punt inicial que marca a continuació un punt inseguit que, com bé sabeu, hem iniciat des de l'Ajuntament amb una licitació que a dia d'avui ja està contractada amb el que significarà doncs, la construcció de la passera del Ridaura, que segueix l'obra que avui inaugurem, i que de la mà al Ministeri doncs, seguirà en els anys següents doncs, amb la plena transformació del nostre passeig marítim fins a la zona de Cavall Bernat.
1: A Badalona, la remodelació del pont de petroli, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i abalisada. És una informació de Raquel Moreno des de Televisió de Badalona.
13: La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular després de caminar pels 250 metres del pont. Les obres de rehabilitació d'aquest espai emblemàtic del municipi, però, afectaran la zona més pròxima al pont del petroli per terra i mar. Uns treballs que s'allargaran més de 5 mesos i que, recordem, podrien estar enllestits el mes de novembre.
14: Tant per mar com per terra no s'hi podrà accedir per motius de seguretat. I, a més, hi haurà un moviment constant en el passeig marítim de maquinària i de camions, especialment perquè bona part del material arribarà des del port de Badalona, que s'ha creat una base en el port de Badalona on es portaran materials cap aquí. Per això jo vull demanar comprensió i vull demanar paciència a tots els veïns i especialment als veïns del passeig marítim.
13: Des de l'AMB, administració responsable de l'execució i gestió de les intervencions, assenyalen que els treballs de reconstrucció del pont es basen en criteris de sostenibilitat i resiliència, així com d'adaptació als efectes del canvi climàtic.
1: L'esperada ampliació de les expedicions de la línia d'autobusos entre Berga i Barcelona entra avui en funcionament. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia, que s'ampliaran en tres fases més entre aquest mes de maig i juliol. Així doncs, des d'aquest dijous entren en servei tres nous busos directes d'anar de Barcelona a les 6 i les 7 del matí i un altre a les 6 de la tarda. Un semidirecte també cap a Barcelona a les 7 de la tarda i un bus convencional de dilluns a divendres a les 10 i 50 minuts del matí amb parada a tots els nuclis. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà, de Canal Reus.
15: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més curta i personalitzada.
16: Aquesta acreditació significa que les persones del nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
15: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
1: No ens movem encara de l'àmbit sanitari perquè el Departament de Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, al Maresme, que s'ampliarà amb dos edificis nous connectats a l'actual i incorpora nous serveis. S'invertiran 83 milions d'euros per ampliar aquest centre hospitalari que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà una realitat i que donarà resposta a una llarga reivindicació del territori.
17: Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital.
1: Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germans Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions. És una informació de la Maite Polo.
18: El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
19: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final, són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que, això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
18: Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i, després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
20: Sempre he estat una persona molt sensible i realment, doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
18: En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
1: L'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar

0: coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, bueno, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
1: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté, encaixat abans del descans. Amb la derrota, l'equip ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
2: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat, al final no ha pogut ser. Una falta de concentració a l'últim minut de la primera part era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició, amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Stuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
3: Està clar. És la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
1: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què ha preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions. El president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I el Lleida Club de Futbol ha anunciat que té un nou inversor. Des del club informen que properament es presentarà el projecte encapçalat per un ciutadà estranger del sector de la restauració. Ens amplia les dades des de Lleida Televisió el Víctor Paracuellos.
4: Un cop acabada la temporada i consumat el descens de categoria, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, Marc Torres, ha sortit a donar explicacions. Ho ha fet per parlar de l'estat actual del club a nivell econòmic i judicial i explicar l'arribada del nou inversor de l'entitat. Es tracta d'un francès amb passaport britànic, el qual es farà càrrec dels 1,8 milions d'euros que s'han de pagar, tant a Seguretat Social com a Hisenda, per després poder arribar a acord de plans de pagament.
5: Durant 7 anys, mínim, ell assumirà amb el seu propi patrimoni, allí, fins allí on no arribi el club. Me consta, perquè jo he participat d'alguna de les negociacions, que està buscant l'estructura per tenir una estructura forta dintre del club i, en la mesura del possible, el més ràpid possible, tirar endavant. S'està treballant també amb el futbol base. La idea és que hi hagi un futur, que això no és avui pagar el millor 800 i després quedar-nos penjats.
4: En les properes setmanes està prevista una roda de premsa per donar a conèixer l'inversor i que pugui explicar el seu projecte als aficionats del Lleida.
1: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Vallvé.
6: El Sónar torna

0: Carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del sonar de dia i el sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Amélie Lenz i Chris Stassi, o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
1: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
2: I de l'1 al 4 de juliol, Tarragona tornarà a ser l'epicentre de la pirotècnia amb el 34è concurs internacional de focs artificials. La pirotècnia Lieto Carmine serà l'encarregada d'encendre la metxa de l'esdeveniment. Serà una edició molt especial, perquè serà la prèvia de la sortida del Tour de França des de la ciutat del dia 5. Enguany es reforça l'aposta per la inclusivitat, fent créixer l'espectacle de drons amb un total de 400.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els llibres sempre ens fan companyia i aquest poema que ara sentirem ens parla de com es poden convertir en els nostres amics.
3: Hola, embaladits, em dic Martina i vaig a tercer de l'escola Maricel. Avui us llegiré els llibres de Joana Raspall. Cada llibre té un secret, disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no pot entendre. Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec dels teus pols vol dir que llegint l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni pesa, t'abrigarà contra el fred d'ignorància i de tristesa. Amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia.
2: Gràcies per estimar els llibres i la poesia. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la trobada clau d'aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja pujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Mentrestant, mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya Central. En uns minuts conversarem sobre la reunió d'aquest matí amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. De seguida us ho ampliem. Abans fem però un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 14 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, les forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dels esports, avui destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora un accident a la C-16 a l'altura de Puig-reig deixa un carril tallat amb 1 quilòmetre de lentitud en sentit sud. Retencions habituals també al nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a la B-10 fins a la Barceloneta i a la B-20 amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. Al Vallès, lentitud per la C-58 des de Ripollet i Sant Quirze cap a Barcelona i retencions de 2 quilòmetres per la C-17 a Parets. I pel que fa al temps, aquest dijous es desperta amb una clara diferència de tipus de cel entre les comarques de Girona i la resta del territori. Els ruixats a Girona contrasten amb les clarianes a la resta del país. S'espera vent, especialment a les comarques de Tarragona i al Pla de Lleida. Aquesta tarda es carregarà força el cel a les comarques, sobretot del Pirineu, quan més cap al sud de Llobregat, més vent i més bonança de temperatures aquesta tarda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, el govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflecteix aquest pacte. Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i també de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, afectava el Baix Llobregat i el Penedès. Ja de bon matí, un grup de mestres i professors tallaven la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors tallaven la Nacional 340 durant gairebé 2 hores i després es manifestaven per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 21% en aquesta ocasió, mentre que USTEC el situa en el 55%. Doncs el que us explicàvem en aquesta taula sectorial d'avui, a més dels sindicats que lideren les vagues, també hi són cridats els que van avalar el pacte bilateral amb educació, entre ells Comissions Obreres. En parlem amb la portaveu de la Federació d'Educació d'aquest sindicat, Esther Vila. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
5: Avui us asseureu a la taula sectorial amb tots els sindicats en plena escalada de vagues. Què n'espereu realment d'aquesta reunió i quin paper hi podeu jugar? Us sentiu part de la negociació o més aviat convidats de pedra?
6: Mira, doncs nosaltres hem estat a totes les meses de negociació, no? Hem estat durant molt de temps treballant frec a frec amb els sindicats, alguns que hem signat i altres que no, també amb l'USTEC. I vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions no havien estat havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit, i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir i que hem de trobar conjuntament una solució al conflicte, no? Però és veritat que amb aquest acord que tenim signat, que és un bon acord, evidentment tots els acords no solucionen els problemes de cap sector, perquè hi ha problemes estructurals de base i per tant tenim altres lluites diversificades, comissions obreres, també al Parlament tenim una iniciativa legislativa popular per aconseguir un pressupost estructural per millorar el sistema, però sí que en aquest marc de negociació de partir endavant l'acord creiem que es poden subscriure tots els sindicats i que en el marc del desplegament podem avançar conjuntament per desplegar, i que ja estem desplegant millores en pel que fa a la desburocratització, a l'educació inclusiva i també al tema de l'increment salarial, i per tant hi ha marge, és un acord flexible i amb molt de potencial. Per tant, convidem a tothom a que s'hi pugui subscriure.
5: Esther Vila, suposéssim que Educació decidís reobrir la negociació i fer una taula rasa, que no sembla el cas, però imaginem que fos així. Us sentiríeu deslegitimats com a signants del pacte, o entendríeu que és un pas necessari pel que vostè ens deia ara, per desescalar el conflicte i seguir avançant?
6: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Esther Vila, una darrera qüestió. La consellera Parlon i el major Trapero van compareixer ahir al Parlament, han admès que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents va ser un error, han anunciat canvis normatius i una investigació interna. Us satisfan aquestes explicacions? Vosaltres també demaneu la dimissió de la consellera Parlon, o, si més no, responsabilitats polítiques?
6: Nosaltres, clar, tampoc directament a nosaltres no ens ha incidit, perquè nosaltres no estàvem en aquestes assemblees, perquè aquestes assemblees eren per gestionar tot el tema de mobilització i vagues, i per tant nosaltres en aquest aspecte no tenim posicionament actualment.
5: Molt bé, doncs Esther Vila, gràcies per atendre'ns i bon dia.
6: Gràcies a vosaltres, bon dia.
5: Doncs seguim parlant d'aquesta qüestió, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ho dèiem, li exposàvem ara a la sindicalista de Comissions Obreres, ha demanat disculpes per aquesta infiltració d'agents dels Mossos a aquesta assemblea de la CGT, i de la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat, també, com ho dèiem, es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci, però, que de totes no ha convençut l'oposició. Ens ho explica, ens ho amplia amb més detall en Marc Dalmau.
7: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
8: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
7: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
8: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és, doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
9: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
7: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
5: Els sindicats USTEC i la CGT troben que les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
10: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, ha de fer, el que ha de fer és dimitir.
5: Per tot plegat, l'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Asseguren que les actuacions podrien haver afectat drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i el de vaga. Ho explica César Lago Nigro, membre d'aquesta associació.
11: Certament la consellera doncs, ha demanat disculpes, també ha parlat d'una maniobra operativa mal plantejada. És que no és aquesta la qüestió, no és aquesta la qüestió. La qüestió és que s'ha comès un delicte, o sigui, s'han vulnerat drets fonamentals, s'han comès una sèrie de delictes. Per què? Perquè aquí que ens consti no hi ha una investigació judicial i que, per tant, un jutge està vetllant. Perquè si s'han de limitar drets fonamentals, ha d'intervenir un jutge. No ens consta tot això. Per tant, no serveix de res dir que és una maniobra operativa mal plantejada, ni serveix demanar disculpes.
5: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur. Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
12: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
5: A Terrassa, al Vallès Occidental, s'han mobilitzat uns 500 efectius per fer un simulacre d'incendi forestal. L'exercici ha reproduït una situació d'emergència a l'entorn natural del nord de la ciutat per tal de posar a prova la capacitat de resposta dels serveis municipals implicats. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
13: Als voltants de la Masia Igara i el poliesportiu de Can Jofresa han servit aquest dimecres al matí de principal espai d'atenció als afectats en un simulacre d'incendi forestal. Impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació, l'exercici ha permès posar a prova els protocols de coordinació i resposta dels diferents cossos d'emergència i serveis municipals. Responsables de les dues administracions han valorat positivament el resultat del simulacre i han destacat que l'anàlisi del que s'ha fet servirà per millorar els procediments en futures actuacions.
14: Ha funcionat molt bé, ha anat bé, ens hem coordinat amb tots els serveis, hem actuat de manera molt ràpida.
15: Creiem que això és molt important perquè, de fet, és el que ens permet posar en evidència doncs, tot allò que és millorable abans d'haver de gestionar una emergència directament.
13: La situació fictícia contemplava la celebració d'un casament a la Masia i l'accident de l'autocar que els havia d'evacuar a causa del fum i les flames. Els participants han coordinat l'atenció als ferits segons la seva gravetat i han prestat els primers auxilis.
5: El parc de bombers de Llívia, la Cerdanya, evita el seu tancament gràcies a la incorporació dels bombers voluntaris de Puigcerdà. El parc llivienc ha passat de tenir 4 bombers el passat mes de març als 10 que són actualment. A més, hi ha 3 persones que estan fent les proves per accedir al cos. En té més detalls en aquesta crònica de Pirineus Televisió, la Maria Formentí.
16: El parc de bombers voluntaris de Llívia ha passat de tenir 4 bombers en actius al mes de març als 10 que són actualment. El fet que el parc de Puigcerdà passés l'1 d'abril a tenir només bombers funcionaris ha provocat que 6 dels seus voluntaris s'hagin traslladat al parc llivienc. I és que sovint els bombers de Llívia no podien fer un servei perquè no arribaven a ser el mínim d'integrants per sortir, que és de 3 persones. Això amenaçava la continuïtat del parc. Amb l'ampliació de la plantilla, durant aquest primer mes ja han pogut fer el 100% de les sortides al municipi i també hem pogut donar suport a altres sortides dins la comarca.
17: La veritat és que bueno, portem un mes i ja ha canviat, vull dir, ja estem fent més activitats, hi ha més ganes, hi ha més motivació i ha canviat per bé.
16: Des d'aquest abril, doncs, Cerdanya compta amb 3 parcs de bombers voluntaris, el de Llívia, el de Vallvé i el d'Alp.
5: La pedregada que va escombrar les comarques del Pla de Lleida aquest dimarts passat ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en més de 2.000 hectàrees de cultius, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a pomes i peres. A més, també hi ha hagut afectacions en camps de cereal i blat de moro. L'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center, un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Ens n'informa la Paula Jansà de Canal Reus.
18: Es tracta d'un segell europeu que reconeix l'excel·lència en l'atenció, la recerca i la innovació en oncologia. El centre es converteix així en el tercer hospital català en rebre aquest distintiu i el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaluació ha analitzat prop de 345 estàndards de qualitat vinculats a tots els àmbits de l'atenció oncològica. El procés ha inclòs autoavaluacions, auditories presencials i un pla de millora continuada que el centre haurà de renovar cada 5 anys. Per als pacients i les famílies, aquesta acreditació es traduirà en una atenció més coordinada i personalitzada.
19: Aquesta acreditació significa que les persones al nostre territori podran accedir a una atenció oncològica encara més especialitzada, més coordinada i més personalitzada. Parlem d'un centre que donarà cobertura a més de 800.000 persones de la Catalunya Sud, amb centenars de professionals implicats i amb més de 2.709 casos de càncer en el territori cada any.
18: Aquest reconeixement també representa una oportunitat per retenir i atraure talent, impulsar la recerca biomèdica i incrementar els assajos clínics al territori. A més, facilitarà l'arribada de noves teràpies als pacients i reforçarà la coordinació entre assistència, docència i investigació dins del Catalunya Sud Càncer Centre.
5: Deu minuts per arribar a les 8 del matí, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club a Cornellà al Prat per 2-0. Els blanquiblaus, que encadenaven 18 jornades sense guanyar, van imposar-se amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
20: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
5: Després de 2 dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no va arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
21: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. No ha pogut ser una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera, més o menys, que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
5: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital, com dèiem, per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas, Estuani, que no ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és el... És un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp. Amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
5: Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. A Primera Federació, dissabte hi ha duel català a Tarragona entre el Nàstic i l'Europa. I els entrenadors de tots dos equips s'han trobat abans del partit al nou estadi. Els escapulats depenen d'ells mateixos per accedir al play-off d'ascens a segona divisió, mentre que els tarragonins lluiten per la permanència. Duel vital, doncs, per a tots dos conjunts. Tant l'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, com el de l'Europa, Adai Benítez, s'han mostrat il·lusionats amb la cita.
3: Yo estoy deseando que llegue ya el sábado. Estoy, y a sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
22: A mí me genera una ilusión tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Serà un partit trepidant, evidentment, i aquí hi ha emocions, sent la situació, situacions límits pels dos.
5: El Joventut juga avui al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra en partit de l'ACB. Els verd i negres tenen per endavant un calendari atapeït amb 5 partits en 12 dies que afronten amb l'objectiu de lluitar per ser al top 6 de l'ACB. Uns duels per als quals la penya no podrà disposar d'Ante Tomic per lesió. Ens amplia la informació en Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
23: Els verd i negres reben el Morabanc Andorra, un rival necessitat que està immers en la lluita per la permanència. De fet, juntament amb el Saragossa, el Gran Canària i el Burgos, estan en la zona calenta i quan falten 4 jornades per al final de la Lliga, una victòria els podria donar un plus determinant.
24: Bueno, nuestro equipo era que estamos en el top 4, pero de momento creo que esto no va a ser posible, pero todavía tenemos que luchar estas últimas jornadas porque cada partido ahora significa mucho, porque queremos estar en la mejor posición para tener un buen rival en el playoff.
23: Els de Dani Miret tenen un calendari força carregat perquè jugaran en només 12 dies contra l'Andorra, contra el Madrid, contra el Tenerife, contra el Burgos i els 20 minuts que falten contra l'Unicaja del partit ajornat pel problema amb el videomarcador. Finalment, la rumorologia situa Xavi López Aróstegui una altra vegada en l'òrbita del Joventut, amb el seu possible retorn, cosa que comportaria la marxa de Dahanga.
5: Del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte the White. S'esperen 160.000 assistents. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
25: El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran històries història, les sessions d'Amélie Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
0: Es imperdible, es como una edición, ¿no? Casi cero en la historia de Sonar, una nueva etapa, y que no dejáis que os lo cuenten, venir.
25: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la Casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la Sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica Sala del Raval, mentre que Love Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.
5: Els pianos tornaran a ocupar els llocs més emblemàtics de Tortosa en la cinquena edició del Toca'm del 21 al 24 de maig. Noms com els de Cira Hernández o Manu Guix es donaran cita a la capital del Baix Ebre. Els pianistes Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi seran els encarregats d'inaugurar el festival a la plaça de l'absis de la catedral.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
9: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Trobada clau aquest matí entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
26: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Mentrestant, els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui hi ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents de les comarques gironines i de la Catalunya central. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 14 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut la majoria de forces de l'oposició. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala, els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a Barcelona com a mesura per desincentivar-los. L'Hospital Sant Joan de Reus rep l'acreditació Cancer Center, un segell europeu d'excel·lència oncològica que agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. És el tercer hospital català que ho aconsegueix i el primer de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. En parlem en uns minuts amb Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Dels esports destaquem que l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I en cultura, el Sonar 2026 es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatge, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència. 8:04, volem saber a aquesta hora apunta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ho fem en connexió amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
7: Bon dia. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit habitual, tenim una carretera local tallada. Es tracta de la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre. El motiu, un incendi forestal. En aquesta zona, de moment, obliga a tallar aquesta via en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al que dèiem, volum de trànsit habitual de cada matí, es va notant sobretot l'entrada pel sud, a la capital catalana, B23, sobretot, aquí a partir de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i més endavant també d'Esplugues a la Diagonal. En el cas de l'autovia 2, el tram de Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, fet pràcticament Cornellà, tot plegat de forma fragmentada també d'entrada. En el cas de l'autopista T7, a la zona del Vallès, tenim la zona de Mollet fins pràcticament Barberà de forma intermitent i fragmentada en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. La C58, com cada matí, ben plena, a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, i venint del Maresme, tant l'autopista, la C31, a Badalona, com la Pota Nord, la B20, a Santa Coloma, registren aturades d'entrada a la capital catalana. És tot de moment, molt bon dia.
5: I pel que fa al temps, avui tindrem dues situacions ben diferenciades, les de Girona i la de la resta del país. Aviam, Lluís Miquel Pérez, bon dia, explica't.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, hi haurà dos mons, una altra vegada, en 33.000 quilòmetres i escaig de superfície que té Catalunya. Una banda serà Girona. De fet, ja aquest matí estan en perill lliure i els núvols són més abundants en aquesta demarcació i s'han anat produint algunes pluges. De fet, aquest matí, cap allà a les 5-6 de la matinada, hi havia una bona tempesta al davant de la costa del Baix Empordà. Doncs tot això és preludi d'aquest matí ja de més ruixats allà a les comarques de Girona. I en canvi, a la resta del país està sent un matí, i serà un matí de fet més tranquil, una mica més obert, amb núvols simplement passatgers i amb més vent. Vent que serà bastant tossut, per cert, a les comarques de la Plana de Lleida, gran part de Tarragona i l'àrea de Barcelona. És un vent de ponent que anirà espavilant la temperatura. De fet, aquesta tarda, momentàniament, farà més calor, força més calor que no pas ahir, a les comarques de Barcelona i de la Costa Daurada. Però aquesta tarda, Sant, tornem-hi amb els ruixats a Girona, que a últimes hores de la tarda doncs acabaran sent més importants. Per exemple, Helena, a Montilivi aquesta nit, esperem que hi hagi pluja de gols, però també hi haurà pluja d'aigua. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que han fet en les darreres convocatòries. USTEC, el sindicat majoritari a l'educació primària, posarà sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. En cas d'arribar a algun preacord, aquesta organització ja ha avançat que consultarà primer el col·lectiu abans de subscriure res. Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tot Catalunya i diverses convocatòries per territoris. Pel que fa a educació, ja ha avançat que farà una proposta en l'àmbit de la inclusió. Ara bé, el departament defensarà l'acord subscrit amb Comissions Obreres i la UGT amb una inversió de 2.000 milions d'euros i per ara no sembla disposat a incrementar els sous dels docents més enllà del que reflectia aquest pacte. També ha defensat les bondats justament d'aquest acord Esther Vila, portaveu d'Educació de Comissions Obreres. Ho ha dit al Notícies en Xarxa.
26: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
5: Mentrestant, els docents mantenen la pressió al carrer i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de les comarques gironines i de la Catalunya Central. Aquest dimecres, l'aturada convocada per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical afectava el Baix Llobregat i el Penedès. I ja de bon matí, un grup de mestres i professors van tallar la B23 en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Just d'Esvern, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. Després es van dirigir cap a Sant Feliu de Llobregat amb una concentració festiva davant dels serveis territorials d'educació. Al Penedès, els professors van tallar la Nacional 340 durant gairebé dues hores i després es van manifestar per Vilafranca. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga va ser del 21%, mentre que USTEC el situa en el 55%. Escoltem Mireia Valentí i Anna Cebrián, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud i al Penedès.
11: Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
12: El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté.
5: I del carrer marxem ara cap al Parlament, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. Mentrestant, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
13: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
14: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
13: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
14: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia,
15: com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
16: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
13: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
5: Unes explicacions que no només no han convençut els parlamentaris, sinó que els sindicats USTEC i la CGT troben que aquestes explicacions, tant de Parlon com d'Trapero, són absolutament insuficients i han anunciat que hi presentaran demandes per vulneració de drets fonamentals. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
17: No som terroristes, no som delinqüents. No hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura. I volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Per tant, les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients i volem responsabilitats polítiques. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
5: Doncs tornem al carrer per reprendre el fil de les vagues d'educació i anem fins a Banyoles, on els docents del Pla de l'Estany comencen a aquesta hora una marxa lenta cap a Girona, on es manifestaran al migdia. Allà hi tenim el Jordi Rull i el David Bertran, de Banyoles Televisió. Bon dia, David. Què n'espera el professorat de la reunió d'aquest matí amb el govern?
18: Doncs molt bon dia, Helena. Estem aquí a Banyoles, com deies, abans de que s'iniciï aquesta marxa. Avui n'hi ha diverses des de diferents punts de la demarcació de Girona que confluiran a la capital del Gironès, on hi haurà aquesta reunió amb educació. I aquí tenim alguns docents del Pla de l'Estany que d'aquí a molt pocs minuts aniran cap a Girona. Lluís Rivera, professor de l'Institut de Celrà. Enèsima jornada de vaga aquest curs. Com estan els ànims?
19: Bé, els ànims està molt bé, crec que hem començat unes mobilitzacions amb molta activitat i les aspiracions i les propostes que fem crec que s'ho mereixen.
18: Molt bé, què n'espereu de la trobada avui amb educació? A més, veient les declaracions que han hagut aquests dies del govern, no sé si sou gaire optimistes.
19: Personalment no ho soc gens, perquè el que sol fer el Departament d'Educació és fer promeses buides que queden bé davant de l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Per exemple, en els darrers dies han dit que reforçarien el personal, el professorat, els mestres, i el que ens estem trobant de cares a l'any que ve és que ens estan pujant les ràtios i ens estan eliminant línies.
18: Mm-hmm. Quines són les reivindicacions que feu?
19: Les reivindicacions són diverses. Volem millorar la qualitat docent, això vol dir baixar ràtios, volem més suport per a l'escola inclusiva, volem millors condicions en les infraestructures, volem que se'ns retornin totes les retallades de sou que portem acumulades des de fa anys. Aquestes són algunes de les principals.
18: Molt bé, perfecte, Lluís. Doncs gràcies, molts ànims i que vagi bé aquesta jornada.
19: Gràcies.
18: Gràcies. Molt bé, en Jaume, els docents del Pla de l'Estany que s'han reunit aquí a l'aparcament d'aquest Condis a la zona sud de la ciutat per enfilar ja d'aquí uns minuts cap a Girona en aquesta nova jornada de vaga del sector.
5: Doncs gràcies, David. Veurem què passa a la taula. Mentre al carrer també ho veiem, el pols no afluixa. Gràcies, companys, que vagi bé.
20: Notícies en xarxa, connectats al territori.
5: Un quart de nou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic però no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la en... Una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
21: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I, a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
5: Avui també és notícia que Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure a la taula. Aquesta vegada el Departament de Treball en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, estan ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia, és a dir, asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees, tal com marca la normativa comunitària. I aquest és just el punt de partida de la reunió d'aquest matí, saber si el procediment pot continuar o si l'empresa ha de rectificar abans d'obrir una negociació real sobre l'afectació i les alternatives. En volem parlar de tot plegat ara mateix amb Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan. Senyor Yepes, bon dia i gràcies per atendre'ns.
0: Hola, molt bon dia.
5: Què espereu obtenir avui a treball? És una reunió per resoldre, com jo explicava, els defectes formals que denuncieu, doncs, que això, que no estan ben fets, o ja és el primer test real sobre l'ERO?
0: Bé, com tu has explicat abans, amb l'última reunió que vam tindre el passat dilluns, on l'empresa ens va facilitar o vam iniciar el procés amb la composició de la taula negociadora, en principi nosaltres una de les coses que vam reclamar és com tenim diversos centres a Europa i som part d'una multinacional, tenim un reglament intern a nivell de Comitè Europeu que diu que qualsevol aplicació d'algun tipus d'expedient a algun dels estats membres on tinguem centres té que haver una consulta prèvia i unes negociacions prèvies, argumentacions prèvies al Comitè Europeu. Nosaltres el dia que ens van convocar per iniciar el procés no teníem coneixement de que això es hagués produït, amb la qual cosa vam reclamar que no podíem iniciar, des del meu punt de vista, les converses de negociació d'aquest ERE, perquè encara nosaltres enteníem que no s'havia produït el fet aquest del Comitè Europeu. I una de les coses que avui estem convocats al departament és una de les coses que tornarem a exigir és que ens facilitin, desconeixent si al final es van fer o no, si es van fer, demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de Comitè Europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
5: Una pregunta més encara, senyor Yepes. L'empresa parla de 211 afectats, però vosaltres apunteu que la xifra pot ser més alta. Quina és la vostra estimació real i en què us baseu?
0: Ens basem simplement que les dades que facilita l'empresa són molt variables d'un dia per a l'altre. El que no pot ser que nosaltres, com jo, a part de coordinador de totes les seccions sindicals, soc treballador del centre potencialment més afectat, que és el centre de recanvis, i inicialment a la mediació que vam tindre també al Departament de Treball amb el tema d'una vaga indefinida que tenim convocada al nostre centre, inicialment la direcció, quan ens va mostrar la intenció d'iniciar el procés d'expedient de regulació, ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Casualment i potencialment, 2-3 dies després, la comunicació va ser que baixava a 211. Aleshores, en 2-3 dies les xifres ballen, amb la qual veritablement, oficialment, a l'expedient que ens ha presentat posa 211, però també no entenem molt bé que quantifiquin i argumentin, i estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí veurem veritablement si la xifra
5: és aquesta
0: real. Evidentment,
5: Joan
0: nosaltres
5: Carles
0: el que estem
5: Yepes
0: buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
5: Molt bé, Joan Carles Yepes, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé, molta sort, n'estarem pendents d'aquesta reunió d'avui. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: i Quique García, ja en el temps afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
1: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs, doncs hem tornat a lo que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final doncs, havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
0: Després de dos dies de celebracions, el Barça ha encaixat una derrota contra l'Alavés, que també lluita per continuar primera. Els blaugranes, amb un equip farcit de suplents, gairebé no van arribar a la porteria dels bascos i van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'aconseguir el repte de tancar el curs arribant als 100 punts. Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol escapa de la zona més perillosa i se situa en la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blancs i vermells, però, amb un partit menys, escaparan de les darreres posicions si avui puntuen a Montilivi. Els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per a les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant d'un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res, per evitar haver d'anar, això sí, al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. Mitchell diu que és el partit més important de la història recent del club.
2: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
0: I Florentino Pérez continua insistint en el cas Negreira. Ara ha estat en una entrevista a La Sexta en què, preguntat per una possible demanda del Barça per les seves últimes declaracions, el president madridista ha desafiat l'entitat blaugrana i ha dit que ho faci si ho creu convenient. També ha afegit que hi ha àrbitres enriquint-se amb els diners del Barça i que no cal pagar per guanyar títols. I avui arrenca a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei patins amb 5 equips catalans. Obre la competició a 6:15 al Fraga Cerdanyola i a les 8 es viurà el primer duel català que enfrontarà el Vila-sana i el Manlleu. Les del Pla d'Urgell, líders a la Lliga, busquen reeditar el títol conquerit fa un any. És una informació de Julen Andrés, de Lleida Televisió.
3: El Club Patí Vila-sana Cooperativa d'Ibars ja treballa per canviar el xip després de la derrota davant del Fraga a Europa, ja que aquesta setmana es juguen un altre títol, la Copa de la Reina. No hi ha temps per pensar en el cap de setmana passat. Defensa en títol i les seves primeres rivals seran el Manlleu. L'equip lleidatà durant la temporada ha estat molt regular i és per això que, malgrat la recent derrota, afirmen que han de ser fidels al seu joc.
4: Al final es jugar a lo que sabemos. Quizás en la Champions no salió el mejor partido, pero sí lo veníamos haciendo bien hasta todo lo que llevábamos jugando y eso, jugar a lo que sabemos, con intensidad, presionando y tratar de marcar más goles que ellos. Sí, sea nuestro estilo, no volverse loca y no pensar al final en lo que nos ha pasado el fin de pasado, que nos puede venir, nos puede tirar para abajo. Así que solo eso, pensar en todo lo que hemos trabajado.
3: El partit del Vila-sana és dijous a les 8 del vespre.
0: L'Atlètic Barceloneta s'ha assegurat la primera plaça del grup A en la fase de quarts de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els mariners van guanyar a la piscina del Novi Beograd per 14-16. Els barcelonins, que ja s'havien assegurat un lloc a la Final Four de Malta, encadenen 5 victòries. I arribarem a 9:15 dient-vos que del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sonar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Tots els detalls en aquesta crònica de Carina Bellbé.
5: El Sonar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de

0: Gran Via i nou format amb la fusió del sonar de dia i el sonar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys.
1: És imperdible, és com una edició, no?, quasi cero en la història de sonar una nova etapa i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
0: Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sonar Village o el Sonar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sonar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sonar ocuparà un any més al poble espanyol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Porta el Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Porta el Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de la trobada clau d'aquest matí, que arrenca, de fet, d'aquí una hora, entre el govern i els sindicats educatius per intentar apropar posicions i resoldre el conflicte obert. El Departament d'Educació posarà sobre la taula una proposta en l'àmbit de l'escola inclusiva, però rebutja apujar més el sou de mestres i professors i continua aferrant-se a l'acord subscrit fa 2 mesos amb Comissions Obreres i la UGT. La resta de sindicats rebutgen aquest pacte i mantenen el pols. En el cas d'USTEC, per exemple, situen l'augment dels salaris i un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a línies vermelles per arribar a una entesa. Sobre el conflicte existent, n'hem parlat al Notícies en xarxa amb Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, que ha defensat l'acord assolit amb el govern.
2: És que nosaltres el que creiem que per desescalar el conflicte, com que ja tenim l'acord que és bo, el que cal és que els companys facin un pas endavant i despleguin les mesures que contempla, perquè hi ha més de 40 mesures, 2.000 milions d'euros, i aquestes mesures es negocien en aquest desplegament. Per tant, necessitem les idees de la resta de sindicats també per millorar aquest desplegament de l'acord i resoldre el conflicte i tirar endavant l'educació d'aquest país.
1: Però els sindicats majoritaris mantenen la pressió al carrer i avui ha convocada una nova jornada de vaga que afecta els docents que de les comarques, en aquest cas gironines, i de la Catalunya central. Connectarem en uns minuts en directe des de Girona per copsar l'ambient entre els manifestants i també serem davant la seu d'educació per conèixer quina proposta farà en aquest cas i en aquesta taula sectorial el sindicat CGT. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents de la CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Tot plegat no ha convençut, però, la majoria de forces de l'oposició. Tot seguit buscarem la reacció a aquestes explicacions amb Alberto Villagrasa, diputat del Partit Popular al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona, que la ciutat, que la capital catalana, deixi de rebre creuers d'escala els que estan, de fet, poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encarir encara més la taxa turística a la ciutat com a mesura per desincentivar-los. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes formals des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: Dels esports, l'Espanyol agafa oxigen i s'allunya del descens després de superar l'Atlètic Club per 2-0. Els blanquiblaus van imposar-se amb els gols de Pere Milla i Quique García i se situen 14ens, amb 3 punts de marge sobre el descens. La derrota del Barça per 1-0 contra l'Alavés, per contra, fa caure provisionalment el Girona a la penúltima posició. Avui, els blanquivermells reben la Reial Societat. I de la cultura parlem del Sonar 2026, que es prepara per una nova edició que desplaçarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via amb fins a 6 escenaris. Del 18 al 20 de juny, el festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals destaca la de la banda de culte britànica The Prodigy. La cita busca oferir una barreja de llenguatges, disciplines i generacions en un nou format fidel a la seva essència.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats educatius reprenen el diàleg en la reunió prevista aquest matí al Departament d'Educació. Els sindicats convocants de les vagues tornen a la taula de negociacions, però ho fan en un clima molt tens, marcat pel cicle de vagues que s'estendrà fins al mes de juny i per les infiltracions, la infiltració, de fet, dels Mossos en assemblees de docents. Són els mateixos sindicats que rebutgen l'acord assolit per Educació amb Comissions Obreres i la UGT. Així està la situació a pocs minuts per l'inici d'aquesta taula sectorial a la seu del Departament d'Educació a Barcelona. I tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Bon dia, Anna. Ara mateix ets, deia, amb la portaveu de la CGT aquí a les portes del Departament d'Educació. Quines propostes posarà aquest sindicat sobre la taula?
2: Hola, Elena, bon dia. Aquest sindicat, un dels participants de la taula sectorial, ens acaba d'explicar que ells aniran a escoltar més que a presentar propostes. Amb la Laura Gené, secretària general d'ensenyament de la CGT, volem conèixer si és així. Vosaltres aneu aquí, d'aquí una hora, com és aquesta reunió, a escoltar més que a presentar propostes.
3: Sí, bé, ahir la consellera, no, va explicar que portaria una proposta molt dirigida, doncs, a ampliar o a posar més recursos a l'escola inclusiva, que la part salarial, doncs, que no hi ha prou pressupost, però no tenim documentació, no hem pogut treballar res, per tant, venim amb ganes d'escoltar, amb ganes d'escoltar la proposta, de poder debatre-la i de poder arribar a un acord, que al final totes aquestes mobilitzacions les estem fent per això, no? Per millorar la qualitat de l'educació pública.
2: És a dir, la vostra actitud, l'anàlisi prèvia a l'inici de la reunió, és una actitud de tot oberta, a l'espera d'escoltar què diuen des d'Educació.
3: Totalment.
2: No hi ha línies vermelles.
3: Bueno, és que les línies vermelles ja se les han saltat totes, fent un pacte als despatxos d'esquena a la comunitat educativa, infiltrant a Mossos, etc. Llavors, el que venim és escoltar. Tenim un conflicte molt gros, tenim un conflicte de país, i el que hem de fer és trobar solucions i asseure'ns a negociar, a dialogar, i això és el que portem demanant des de tot el curs.
2: Laura, hi ha uns sindicats, sou els convocants d'aquest llarg cicle de vagues que s'allargarà fins al mes de juny, si és que la reunió d'avui no serveix com a punt d'inflexió per reconduir la situació, però també a la taula, a més d'Educació, us veureu amb Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que sí van signar l'acord. Una reunió com aquesta també ha de servir per refer les ferides de la divisió sindical en el col·lectiu dels docents?
3: Serà difícil, però el mateix, amb tota la bona voluntat per poder, doncs, guarir i tornar a construir els ponts de confiança que teníem abans d'aquesta signatura del pacte. Són dos sindicats que hi són i que hi hem de treballar, i per tant la voluntat hi ha de ser. Que serà difícil, segur, però hem d'intentar-ho.
2: Laura Gené, secretària general d'ensenyament del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. És l'anàlisi previ d'aquest sindicat participant en la taula sectorial que començarà d'aquí una hora aproximadament, una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a les relacions entre Educació i també els sindicats dels mestres, davant un cicle de vagues que es podria allargar fins al mes de juny vinent i després de l'acord subscrit entre la Conselleria i dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Així que, Elena, pendents de l'inici d'aquesta reunió i també dels resultats que puguin derivar d'aquesta trobada.
1: De la teva entrevista, doncs, ens quedem amb dos titulars: bona voluntat i construir ponts. Aviam què passa. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Mentrestant, al carrer els sindicats mantenen la pressió i el seu calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga els professors i mestres de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A la capital, Girona, els docents escalfen també motors per a una manifestació convocada aquest migdia, un cop hi arribin les columnes de manifestants d'arreu de la província. Anem-hi en directe amb els companys de Televisió de Girona, en Marc Guibes i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Acompanyes aquí els docents que tenen esperances o no que avui s'arribi a un acord?
4: Hola, molt bon dia. Les esperances, li preguntarem a la representant que tenim aquí nosaltres, a veure com estan. El que sí que tenen clar és que avui tenen ganes de mobilitzar-se. Avui comença aquesta nova jornada de mobilitzacions aquí a Girona, amb docents repartits en diferents punts del territori per començar marxes lentes per anar fins a la plaça Catalunya, en aquest cas, a les 10, faran un esmorzar plegats i després ja tots junts aniran cap a Correus, on a les 12 començarà ja de forma oficial aquesta protesta que preveu arribar fins als serveis territorials. En tot cas, tothom aquí està preparat. Ara mateix estem seguint la columna de l'Escola Pla de Girona, amb qui els docents ja a punt per començar a sortir. Una jornada que es preveu de massiva, no? Glòria Polls, la portaveu d'USTEC aquí a les comarques gironines.
5: Sí, hola, molt bon dia. Sí, malgrat les inclemències del temps, pensem que serà una convocatòria de vaga massiva. Els docents de les comarques gironines tenen ganes de tornar, o tenim ganes de tornar a sortir al carrer per demanar a la consellera, avui que ens reunim en mesa, que doni resposta a aquestes demandes que portem reclamant des de fa un any i mig, unes demandes que amb aquest pacte que es va signar no responen ni de bon tros al que realment necessitem a les aules, unes aules massificades amb una diversitat que no podem atendre, i el que reclamem és això, aquesta reducció de ràtios com a mesura universal per atendre l'escola inclusiva, que es doni resposta també en aquest pèrdua, la pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant des de fa temps, i que alhora doncs, també hi ha aquest paquet doncs, de coses que també s'inclouen en les demandes, que és consensuar els currículums, reduir la burocràcia i l'estabilització del personal laboral. Tot això ho tenim a sobre la taula. Entenem que avui la consellera hauria de venir amb una proposta clara, una proposta que en qualsevol cas posarem a consulta del col·lectiu per saber si estem d'acord o no hi estan d'acord, i a partir d'aquí doncs, poder tirar endavant.
4: A l'anterior aturada us vam veure tallant la P7, ocupant els serveis territorials. Què teniu una mica preparat per avui? Ja sabem que aquestes coses a vegades van com van, Glòria, però una mica què hi ha preparat per avui? Què podem esperar?
5: Bé, avui el que hi ha preparat és aquestes marxes lentes que surten de diferents llocs del territori, de la comarca gironines, confluiran a plaça Catalunya per fer doncs, un esmorzar, per parlar de com estem, de quina és la situació, i a les 12 del migdia doncs, sortirà aquesta manifestació des de Correus que confluirà al departament. El que pot passar és doncs que els docents tinguin ganes de plantar aquestes flors, de dir que ens plantem, perquè el lema de la nostra manifestació aquí a Girona, aprofitant que és temps de flors, és a Girona per temps de flors ens plantem, i en qualsevol cas, si hi ha algun grup de gent doncs, que vol fer alguna acció a tall individual, doncs benvingut sigui, i bé, és imprevisible.
4: Molt bé, Glòria, moltes gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs aquesta manifestació aquí a Girona, que com dèiem, era que els docents es planten amb aquestes flors que aniran repartint en diferents llocs de Girona, aprofitant doncs, que és temps de flors. Veurem com va tot plegat i com es presenta doncs, aquesta jornada de mobilitzacions dels docents aquí a Girona.
1: De moment s'ha presentat molt sorollosa, Natàlia. Gràcies i bon dia per la fotografia. Doncs del carrer al Parlament, perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents del sindicat CGT. De la seva banda, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes, però, que no han convençut l'oposició. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
6: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
7: Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
6: Unes explicacions que no han valgut per l'oposició.
7: Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs, la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
8: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
6: Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
1: Doncs d'infiltracions policials i de la compareixença de Parlon i Trapero ahir al Parlament en volem parlar tot seguit amb el diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa. Senyor Villagrasa, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia, Elena.
1: Des del Partit Popular vau defensar ahir que els Mossos han d'actuar en contextos de conflictivitat social. També era legítima aquesta infiltració en una assemblea de docents, com és el cas. On queden els drets sindicals d'aquests mestres?
9: A ver, las unidades de información en Mossos d'Esquadra lo que tienen que hacer es conseguir información. Y yo entiendo que cualquier actuación que realiza la policía está dentro de la legalidad. El problema viene de que ayer Interior no explicó la verdad. Es decir, hace unas semanas hubo otra serie de convocatorias de manifestación y no fueron comunicadas y por tanto iban a ciegas, les faltaba información. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto, y fue muy torpe la actuación. Pero sí que es verdad que las unidades de información lo que tienen que hacer es conseguir información para que todo pueda discurrir de forma, si no la tienen, que las manifestaciones y las concentraciones puedan discurrir con normalidad, de forma pacífica. Y que igual existe el derecho a participar o a hacer a huevo a una manifestación, existe el derecho a no querer participar. Y también existe el derecho a poder moverse libremente. Yo creo que lo que ocurrió en algunas carreteras, en Manresa, Sardañola, Montornès, Manresa, Mataró, eso no es legal. Y por tanto les falta información e interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Otra cosa es lo que usted me comentaba, ¿es legal o no es legal? Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesita tener información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos.
1: De tota manera, vostè em diu que li sembla que és legal, però han sortit una associació d'advocats d'Osona que diuen que s'han vulnerat i greument drets fonamentals. No sé si això també s'hauria de preservar.
9: La policía preserva muy bien y defiende muy bien lo que son los derechos fundamentales. Que la situación fue torpe, evidentemente. Que posiblemente había otros medios de conseguir información, seguro. Pero al final el que tiene que dictaminar si se ha vulnerado derechos fundamentales o no es un juez. Yo puedo opinar, la Asociación de Abogados de Osona puede opinar, pero al final quien va a dictaminar es un juez, que normalmente la policía preserva muy bien la información que tiene y no hace uso y abuso de esa información de forma indebida.
1: No sé si tot són opinions, però en tot cas no domino jo les lleis com per qüestionar-ho. En tot cas, insisteixo, hi ha uns jutges que tenen unes lleis i que parlen en tot cas de drets reconeguts com el de reunió, llibertat sindical i de vaga. En tot cas, sí. Vostès han estat vostè també parla de torpesa, però crec que tot i aquesta torpesa són l'única formació al costat de Vox que no han demanat en principi cap responsabilitat política ni cap dimissió ni cap cessament.
9: Lo hemos hecho por responsabilidad, porque al final lo primero que se tiene que hacer es, como usted muy bien comentaba, poder esclarecer qué es lo que ha sucedido, qué ha salido mal, y también es verdad que las entidades sociales tienen que participar en el pase de información para que estas cosas no sucedan. Es decir, si yo organizo una manifestación, tengo que comunicarlo a la administración, yo decir por dónde vamos a pasar y ya está, no pasa nada. Lo que puede ser es que se corten carreteras, que no es un derecho que entra dentro del derecho fundamental de la manifestación, no existe eso. O sea, el cortar carreteras es un delito, que está en el Código Penal. El interrumpir una infraestructura básica o crítica como son las autopistas es un delito. Pero yo creo que al final lo que hay que hacer es que la consellera ejerza de consellera, que lidere. Y el director general, que haga de director general. Y el director general no es el conseller y tiene que ser el director general, y la consellera que lidere. Y si se ha cometido algún exceso, pues existen las herramientas procesales y reglamentarias suficientes como para poder reconocer ese exceso y llevarlo a los tribunales si hace falta.
1: Alberto Villagrasa, gràcies sí. Per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé, bon dia.
9: Molt bé, Elena, gràcies.
1: 10 minuts per arribar a les 9. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol eliminar els creuers d'escala a la ciutat perquè, diu, fan un ús intensiu de l'espai públic i no generen ingressos. Així ho ha anunciat en una entrevista a BTV, on ha assegurat que encarirà la taxa turística per desincentivar aquests creuers. Diu que l'any que ve ja es doblarà la taxa que paguen els creueristes, de 4 a 8 euros per persona, però que l'objectiu és encarir-la encara més en el futur, una decisió que hauria de passar pel ple i que necessitaria també el vistiplau de la Generalitat.
10: La meva determinació, el meu objectiu, és reduir a zero les escales de creuers a la ciutat de Barcelona en els propers anys. I crec que hem de començar a prendre decisions valentes. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve, és a dir, pujar de 4 a 8 euros. I a més, després d'haver parlat amb el govern de Catalunya, volem proposar també que es destopin aquests 8 euros perquè ens permetin pujar encara més la fiscalitat dels creuers d'escala.
1: Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula de mediació que ha de ser clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i la Zona Franca està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
11: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunions i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: I abans dels esports us expliquem que la Unicorns Party XXL convertirà Roquetes aquest dissabte en l'epicentre de l'orgull rural a les Terres de l'Ebre, amb una jornada festiva i reivindicativa emmarcada en la commemoració del 17M, el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia. La festa ampliarà format i programació amb música, espectacles i activisme per reforçar la visibilitat d'aquest col·lectiu en entorns rurals. Roger Font és president de l'associació OK Productions.
12: En el context de discursos d'odi creixents i que, a més, s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents. I, per tant, és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu.
1: Doncs arribarem avui a l'hora en punt amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: L'Espanyol que aconsegueix l'esperada victòria que l'apropa a la permanència.
13: Sí, més de 4 mesos després de l'última victòria, finalment aquesta va arribar ahir a Cornellà al Prat. Va ser davant l'Atlètic Club per 2-0, un resultat que allunya els blanquiblaus del descens. Han estat 18 jornades sense guanyar. Ahir, finalment, l'Espanyol es va imposar amb 2 gols a la segona meitat. Pere Milla va obrir la llauna en el minut 69 i Quique García, ja l'afegit, va sentenciar una victòria que permet als espanyolistes acaronar la permanència. Pol Lozano destaca que l'equip ha recuperat les bones sensacions.
14: Durant tota la temporada crec que hem fet coses molt bones, no com per estar tantes jornades sense guanyar. Jo crec que avui doncs hem tornat a el que vam ser la primera volta, jo crec, amb intensitat, jugant a futbol, que al final havíem perdut una miqueta aquesta confiança. Sabem que això no està acabat, ni molt menys. Al final som un grup jove, que el que volem és jugar a primera divisió i fins que això no s'acabi no pararem.
13: Després de 2 dies de celebracions pel títol de Lliga, el Barça ha perdut contra l'Alavés, que també lluita per continuar a primera. Els blaugranes, amb un equip ple de suplents, van acabar perdent per un gol d'Ibrahim Diabaté encaixat abans del descans. Amb la derrota, el Barça ja no té opcions d'arribar als 100 punts a la Lliga. Dani Olmo acceptava que havien fet un mal partit.
15: No quedem contents d'aquest partit, tot i que ho hem intentat. Al final no ha pogut ser, una falta de concentració a l'últim minut de la primera part. Era l'única manera més o menys que ens podíem fer fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
13: Amb els partits disputats fins ara i a l'espera que es completi la jornada 36 aquesta nit, l'Espanyol s'escapa de la zona més perillosa i se situa a la 14a posició amb 42 punts, 3 per sobre del Llevant, que és el primer equip en descens. La victòria de l'Alavés ha fet caure el Girona a la penúltima plaça. Els blanquivermells, però, amb un partit menys, sortiran de les darreres posicions si puntuen avui a Montilivi. I és que els de Mitchell reben la Reial Societat a partir de les 8 en un duel vital per les aspiracions de salvar la categoria. L'equip gironí confia en fer un bon paper davant un conjunt donostiarra que ja no s'hi juga res per evitar haver d'anar al Metropolitano diumenge en un partit a cara o creu. L'autor de l'empat a Vallecas és Tuani, que no s'ha entrenat amb el grup, podria tornar a jugar infiltrat. Per a Mitchell aquest és el partit més important de la història recent del club.
16: Està clar, és la nostra situació i hem de sortir d'ella fent demà un partit de màxima necessitat. Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. El més important és fer moltes coses al camp, amb molta energia, ser molt dinàmics, ser capaços de córrer, ser capaços de generar, d'anar cap endavant.
13: A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el Granada. Va guanyar per 98-101 i condemna l'equip andalús al descens. És la quarta victòria seguida dels blaugranes que pugnen per la segona plaça de cara al play-off. Panter amb 19 punts i Hernán Gómez amb 18 i un 24 de valoració van ser els jugadors més destacats. I el Hajo Post Lleida no va poder aturar el Breogán i va caure a la pista gallega per 114-87. Un mal segon quart va condemnar els del Segrià, que van arribar al descans amb un desavantatge de 25 punts. Una diferència que ja no van poder jugar en la segona meitat. Un Lleida que té dos partits sobre el descens, queden tres jornades pràcticament salvats. Encara falta una miqueta, però.
17: Molt bé, ens n'alegrem, doncs. Gràcies, Cristina.
13: Que vagi bé.
17: Fins demà. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però molt pendents, està clar, d'aquesta taula sectorial que ha de reunir avui, d'aquí a mitja hora aproximadament, els sindicats de l'ensenyament i educació, tot esperant que s'arribi a un acord i es posi punt final a aquest cicle de manifestacions i de vagues. Adéu-siau, que vagi bé, fins demà.

0: nostre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre a Girona i Catalunya Central. Els sindicats, recordem, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem ara a saber com s'està vivint aquesta jornada en un dels punts afectats. Anem fins a Banyoles, on allà hi tenim el nostre company, el David Bertran. David, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Molt bon dia. Aquí a Banyoles una quinzena de docents s'han trobat a les 8 del matí a l'aparcament del supermercat Condis per iniciar una marxa lenta amb cotxe cap a Girona, tal com s'ha fet també en d'altres localitats de la demarcació. Ho han fet amb ànims de seguir portant les seves reivindicacions fins als serveis territorials d'educació, on hi haurà aquesta nova trobada entre governs i sindicats. Entre els manifestants hi havia, però, un escepticisme generalitzat, ja que asseguren que el departament sol fer promeses buides que queden molt bé davant l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Explicaven que, tot i que en els darrers dies s'ha compromès a reforçar el personal a les aules, per altra banda s'estan trobant amb pujades de ràtios de cara al curs que ve. Abans de la reunió amb el govern està previst que els docents facin un esmorzar popular a les 10 a la plaça Catalunya i una classe al carrer Informativa oberta a la ciutadania per explicar les seves reivindicacions. A les 12 s'iniciarà la manifestació principal des de Correus fins als serveis territorials d'educació. Durant la protesta portaran flors grogues o negres amb el lema "Per temps de flors ens plantem".
3: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït a la xarxa avui que per fi els sindicats fora d'aquest acord assisteixin a la mesa de negociació.
5: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, a defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir.
3: El conflicte s'ha tensat encara més després de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. I pel que fa a la mobilitat, afectacions a algunes vies per aquestes manifestacions, com ara la C-55 a Clariana de Cardener. A banda, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Riba-roja d'Ebre deixa la via completament tallada en aquest punt i treballen 10 dotacions dels bombers.
2: Notícies en xarxa.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dijous 14 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts exactament per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. La tecnologia es comença a desplegar a la ciutat per millorar la seguretat. Avui parlarem amb la policia local de la instal·lació de més càmeres de seguretat per fer el control del trànsit i de les zones de baixes emissions. A més, també us explicarem com funcionen les càmeres corporals que porten incorporades alguns agents i en quins casos es faran servir. De tot plegat en parlarem a l'espai de seguretat ciutadana just a l'inici d'aquest programa. Però també tindrem temps per altres temes. Us explicarem la festa de la primavera que organitza l'Associació de Comerciants de la Cresta. També parlarem del segon certamen de xirigotes i de monòlegs que es farà dissabte al Teatre Modern. I us detallarem com podeu apuntar la canalla als casals d'estiu que es fan a la ciutat. Comencem el control tècnic Pico Estilo a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, l'Aïssa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, anem amb l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Bon dia, Luis.
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs avui comencem parlant novament de la vaga d'educació, perquè avui el govern i sindicats estan reunits o es reuneixen aquest matí per tal d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i fer propostes per solucionar aquest conflicte. Els sindicats convocants de la vaga, els sindicats majoritaris d'educació, han dit que hi assistiran, al contrari de que, recordem, van fer en les últimes situacions, en les últimes setmanes. USTEC, de fet, el sindicat majoritari posarà sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i de l'educació inclusiva, així com també des de professors de secundària. Escoltem Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical d'aquest últim sindicat.
2: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Si no hi ha avenços substancials, estan previstes encara dues vagues més al nivell de tota Catalunya i també diverses convocatòries per territori. La d'aquest dimecres, precisament, que era del Baix Llobregat, ha tingut un seguiment, segons hem pogut consultar a diversos centres d'aquí del Prat de Llobregat. Ahir mateix els serveis informatius van trucar a diversos centres per fer una miqueta la mitjana i dirien que el seguiment va ser del 50%. És una mica inferior a la que vam tenir a la vaga genèrica de tota Catalunya, que va ser dimarts, i que en aquest cas en alguns centres hi havia bàsicament únicament els serveis mínims i en d'altres centres s'havia arribat a un seguiment d'entre el 50% i el 70% fins i tot, que és el que assenyalaven els sindicats a nivell de conjunt de Catalunya. Al marge d'aquest conflicte també estan pendents un altre, i és aquest ERO que va presentar Nissan ara fa uns dies. Avui hi ha també nova tongada, nova reunió en aquest sentit entre Nissan i el comitè d'empresa per tal d'aclarir si l'ERO, que afecta 211 persones dels centres del partit de la zona franca, està ben plantejat o no. Els sindicats anuncien de fetes de forma des del primer dia i asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni tampoc va coordinar correctament el procés amb la resta de plantes que hi ha a nivell europeu. Així mateix ho defensa el coordinador d'acció sindical de la UGT a Nissan, Joan Carles Yepes.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador, aquí a Barcelona.
1: L'expedient de regulació d'ocupació que planteja Nissan, recordem que afectarà un total de 211 persones, la majoria són d'aquí del Prat, a la planta de recanvis, que són en total 110. D'altra banda, encara més qüestions. La Fundació 11 ha celebrat la Setmana del Grup Social a Catalunya amb una activitat que vol mostrar els obstacles amb què les persones invidents o amb discapacitat visual es troben en el seu dia a dia, i també com les noves tecnologies, com per exemple les ulleres amb IA, amb intel·ligència artificial, els pot ajudar i molt en aquest sentit. Per exemple, això ho han exemplificat simulant o fent una obra de teatre en el qual dues afiliades de l'ONCE, que són la Maria José i l'Esther, volien anar al teatre, i tot el procediment que han de seguir i com també la tecnologia en aquest sentit els hi ha ajudat. Escoltem Juan Núñez, és expert en aplicacions mòbils de l'ONCE, i també aquestes dues afiliades, l'Esther i la Maria José.
4: Con el límite de que nunca te puedes fiar 100% de las inteligencias artificiales, te permite averiguar muchas cosas que de otra manera te lo perderías, ¿no? Desde, por ejemplo, colores de ropa, escenas, si estás en medio de una calle y dices, ostras, ¿dónde estoy?, ¿no? Pues parece mentira, pero el que te digan, enfrente hay un edificio muy alto que se ensancha, todo de hormigón, y dices, si esto es el Prat, es el Centric.
5: Es una herramienta que dos personas ciegas pueden encontrar perfectamente en Milán, un restaurante que les guste o que le hayan recomendado. O sea, esto es para nosotros la vida, la verdad.
6: Se puede llegar a casi todo, pero con una dificultad añadida, desde luego, y con mucha ayuda profesional que hay por detrás.
1: I encara més qüestions també, perquè avui el Centre Cívic Palmira Domènech que engega els actes al voltant del Dia contra la LGTBI-fòbia, que se celebra el diumenge 17 de maig. Una jornada a la qual s'arriba amb una prova d'examen molt clara. Espanya encapçala per primer cop el Rainbow Map de la plataforma ILGA Europe, és a dir, en el rànquing europeu de drets i de protecció legal del col·lectiu LGBTI. Per primer cop, de fet, supera a Malta amb un 89% sobre 100, evidentment. I de l'altra també, l'altra nota negativa que tenim, és com encara continuen augmentant les incidències, fins a 353 durant el el 2025, segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, i el que és un màxim històric, i especialment pel que fa doncs, agressions, però també, sobretot, discursos d'odi. Tot plegat en parlarem avui a la tarda en aquest acte que es farà al Centre Cívic Palmira Domènech a partir de les 6 de la tarda i també us explicarem a la 1 a l'Informatiu Migdia.
0: Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu.
7: Esports.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, de dijous ja, molt ja bé. Estem acabant la setmaneta.
0: Perfecte.
1: Bueno, i agafant força pel cap de setmana, que sí. Arriba fort, eh?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jonathan, què tenim avui?
1: Doncs mira, ja comencem, com deia, a mirar el cap de setmana perquè arriba fort. Demà sempre farem la prèvia dels partits, és a dir, una mica la tònica habitual del programa, però avui dijous ampliem una mica les nostres mires i ampliem per veure cites importants que celebren aquest cap de setmana i que tenen d'alguna o altra manera implicació d'algun potablanc que competirà. Com per exemple, evidentment, doncs que aquesta no cal recordar-la, però és aquest Gran Premi de Catalunya de motociclisme on tindrem en Joel Esteban competint, un Joel Esteban que arriba en una molt bona línia pel que fa als resultats. Recordem, en el darrer Gran Premi, cinquena posició, de moment la millor de la temporada. Però també altres, potser no tan conegudes, com per exemple la que comptarà amb la que participarà el Triple I Prat, que anirà cap a Tarragona a disputar doncs, un campionat de Catalunya, la tercera edició del Tarraco Aquatló, i que també és puntual per a la Lliga Catalana i la Copa de Catalunya. També tindrem un campionat de Catalunya de patinatge molt a prop aquí, a Sant Boi, de patinatge de velocitat, on tindrem la presència doncs, del Club Patí Velocitat, el Club Patí Ciutat al Prat. I aprofitem ja que parlem de patinatge i que l'altre dia vam tenir la Lliga Nacional de Patinatge de Velocitat aquí a la nostra ciutat, avui a la secció del Manolo Gol, a la Meroteca, ens visita la expatinadora i entrenadora de Daniel Llop, la Sandra Gómez.
0: O sigui, que personatge de tota aquesta, no?
1: De tota
0: generació.
1: Exacte, d'aquest auge del patinatge de velocitat aquí a la nostra ciutat, doncs, sens dubte, la culpable, podríem dir, doncs és la Sandra Gómez, que ens visitarà avui aquí als estudis.
0: Doncs serà molt interessant, segur, conèixer-la. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, adeu.

0: Vinga, doncs anem a conèixer la previsió meteorològica de la mà de Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Una situació encara variable en funció de la comarca i el que podem dir és que a gran part de Girona els núvols seran abundants i aniran caient pluges, més abundants aquesta tarda, i en canvi a la resta del país moltes més clarianes. Sí que durant la tarda el cel quedarà una mica més variable, més carregat sobretot al Pirineu, però quan més cap al sud de Lleida, Tarragona, a l'àrea de Barcelona, moltes més clarianes i molta més suavitat. De fet, avui puja la temperatura a la Costa Daurada i la costa barcelonina, amb vent de ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui no hi ha afectacions destacables, tret d'una afectació al tram, que sí que els darrers dies està tenint alguns problemes amb algunes de les seves unitats, concretament a la línia T5 i T6, amb una unitat a hores d'ara avariada. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Catalunya funciona amb normalitat, però com sempre amb les afectacions programades ja a Rodalies. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn, com sempre, des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dijous, recordant que tenim un tall en els dos sentits per manifestació del professorat a la C-55 a Clariana de Cardener, que deixa desviaments senyalitzats. Tot i així, ara mateix, les fortes retencions es troben als voltants de Barcelona. Recordem, el nord de la Trinitat continua amb moltes retencions que arriben des del Vallès, per la C-33 o també per la B-20, per Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs, continua afectant a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La ronda de dalt pateix retencions des del nord de la Trinitat de manera intermitent amb tot el seu tram fins a Pedralbes. També ara mateix la ronda litoral pateix retencions cap al Llobregat fins a la Barceloneta. L'entrada precisament des del vessant sud cap al Llobregat en direcció a Barcelona també continua amb retencions i lentitud durant 4 quilòmetres a la A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts fins a Sant Joan d'Espí i Cornellà del Llobregat en direcció a Barcelona, però també per la B23, com dèiem, des de Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A les vies costaneres ara mateix la C31 circula amb completa normalitat en el sentit de la marxa als voltants del Prat. Tot i així, a la C32 que té una petita tram amb lentitud entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans en els dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia, Ferran, que vagi molt bé. I anem, doncs, també a explicar-vos el que heu de saber, el més destacat de la premsa diària. Ho fem de la mà de la Neus Bou. Què tal, Neus?
3: Bon dia.
0: Benvinguda.
3: Gràcies.
0: Per on comencem?
3: Comencem pel diari, ara.
0: Molt bé.
3: Amb aquesta crisi educativa i amb aquestes declaracions de la consellera Núria Parlon disculpant-se i bueno, dient que va ser un error que els Mossos s'infiltressin a les escoles. El titular d'Interior admet el fet desafortunat de camuflar gens en una assemblea de mestres i Educació reprèn avui la negociació amb els sindicats amb una USTEC que posa l'èmfasi a l'escola inclusiva.
0: Molt bé, què més?
3: Continuem també amb aquesta visita de Donald Trump a la Xina, pel que va ser doncs, un èxit, segons el president nord-americà. Bueno, a veure com es desenvolupa tot, però bueno, ha sigut unes declaracions que ha fet bastant interessants, dient que, bueno, doncs que els espera un futur molt prometedor.
0: Veiem aquestes dues potències mundials que s'estan apropant. El periòdico, la Fiscalia i els notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. La fotografia destacada va per tres generacions de botiguers venedors del barri. Expliquen diferents experiències i defensen el comerç de proximitat, que parlen, diuen que és la seva vida. Avui tindrem també algunes venedores de barri, concretament tenim un espai doncs, d'una entitat de comerciants que organitza festes i activitats i parlarem una mica del comerç i del que significa liderar un negoci aquí al Prat. Aquí parla de Barcelona el periòdico, però és extrapolable a la resta de l'àrea metropolitana. També va amb més destacats, com per exemple que els tests d'Alzheimer obren la via a l'assaig en altres demències. Per tant, una mica d'esperança enmig de tot aquest soroll d'aquests dies.
3: i acabem ja amb La Vanguardia, un altre cop amb aquesta, bueno, amb aquest perdó que, bueno, que la consellera doncs, fa per aquesta infiltració a les assemblees dels Mossos, en les assemblees de docents, i també doncs, aquesta arrencada de l'any parlamentari al Regne Unit, amb el rei Carles III d'Anglaterra llegint al Palau de Westminster el seu discurs d'apertura.
0: Quina pompa, eh?
3: Quina, no? Quina, a... sí, quin desplec de...
0: Dius, ostres, la corona sí. Aquí, a vegades dius, com fan això? Però és que Anglaterra sí. És una barbaritat.
3: Sí, sí, sí, sembla algo com super dantes,
0: sí,
3: no?
0: Sembla
3: però,
0: dantes, sí.
3: Però encara...
0: Però és d'avui.
3: Sí, és d'avui, ben, sí, sí, ben, ben d'aquí, ben de prop. I, bueno, amb aquest discurs d'apertura i amb tota la situació que ara mateix doncs, està
0: sí,
3: una mica
0: complicada.
3: Dèbil i tensa, bueno, veurem, a veure com avança.
0: Molt bé, Neus, doncs anem a explicar què hem preparat al Planeta Prat avui.
4: Planeta Prat.

0: companyia ens ha fet molta il·lusió. No sabem si ve a acompanyar o parlarà, però sigui el que sigui, val la pena un reconeixement, perquè és aquest policia que ha estat molt a les escoles, que ha tirat endavant doncs, diferents projectes i que aquí també ens ha ajudat molt a entendre com és el funcionament de la policia.
1: Doncs mira, el tindrem avui aquí amb nosaltres. Parlarem de les càmeres de vigilància dels carrers peatonals, també d'aquestes càmeres corporals, les bodycams que portaran els agents, i també parlarem d'una conjunció una mica peculiar, sí, entre policies i Teatre Càdix.
0: Molt bé.
1: Així que, bueno, estigueu atents i atentes. Continuarem a les 10 amb els Imperiales Motoclub. Tindrem aquí una visita de tres dels membres d'aquest grup i, bueno, que ens expliquin una miqueta més de què es tracta.
0: Molt bé.
1: Continuarem a les 10:30 amb la Festa de la Primavera, organitzada des de la Cresta al Ferran Puig, al carrer Ferran Puig, i bueno, tindrem també a tres de les persones que organitzen i que, bueno, i que estan aquí per explicar-nos què ens espera d'aquí. A les 11, les Xirismoses, aquest dissabte, amb aquest certamen entre Xirigotes i monòlegs. Jo ja anava a dir una altra cosa.
0: Tu no ets gaire de xirigotes.
1: Jo no sóc gaire xirigotera.
0: Tu no segueixes el concurs de Càdiz ni coses d'aquestes.
1: No, però bueno, avui...
0: És una cosa molt específica, sí, del Carnaval de Càdiz, i que aquí va haver un temps que es replicava, ara ja fa uns anys també, que estan los Xirigotauros fent alguns espectacles.
1: Doncs avui m'entraré més. I
0: això és dissabte al Modern.
1: Que també estan en col·laboració amb Amics Pota Blava,
0: sí,
1: i també els tindrem avui. Continuarem a les 10:30 amb Casals i Colònies d'Estiu.
0: A les 11:30.
1: Què he dit? A les 10?
0: A les 10:30. Seria regressió
1: ja
0: en el programa.
1: Jo sempre regresso.
0: Jo dic, quant de contingut en una hora? No.
1: A les 11:30. Tindrem a Lídia Montero, cap de joventut, i a la Núria Bueno, tècnica d'esports, per, bueno, explicar-nos una miqueta com seran aquestes inscripcions, ja que des de dilluns fins demà divendres bueno, s'han iniciat doncs, aquestes inscripcions a colònies d'estius i casals, i per tant, bueno, doncs, per estar al dia amb tot això.
0: Hi ha moltes propostes diferents, depenent dels interessos, depenent d'on estiguis també vivint, que et vagi bé, i al final una manera de que les famílies puguin conciliar en uns moments on no tindran vacances, perquè al final ningú té vacances de 2 mesos, com sí que tenen els nens, que les han de tenir, però que també doncs, hi ha moltes propostes perquè puguin fer coses durant el dia, que si no és molt difícil.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu feies casal o no?
1: Jo he fet pocs casals, he de dir.
0: Sí, eh?
1: Sí. Sí, sí,
0: jo
1: sí.
0: Tinc molt bons records de casal, perquè era multiactivitat, era més relaxat, feies molts esports...
1: Jo vaig fer més colònies de gran que de petita.
0: Mira,
1: curiós, però... Veus? Però sí, és veritat que és una cosa molt bonic.
0: Sí, no, està molt
1: ajuda
0: bé.
1: També molt als nens, vull dir...
0: Coneixes gent d'altres escoles, d'altres...
1: Sí.
0: Bé.
1: Relacionar-te molt. Continuem a les 12 amb l'entrevista esportiva de la setmana. Tindrem a l'Agustín González, que és el president i també exboxejador del club de boxa.
0: Sí, i és superinteressant aquesta entrevista,
1: sí,
0: la veritat.
1: Sí, sí. L'Agustín sempre, bueno, és una persona que ha viscut moltíssim i, sí, i que té moltes coses que explica. A les 12:30 ja per acabar el matí amb les veus de la Neus parlant de l'antivirus.
0: Antivirus.
1: El tema, el gran tema.
0: Sí. T'estàs preocupada o no?
1: Jo t'he de dir que ara no gaire, vaig començar bastant i ara, bueno, ha anat decaigent, veient, sí, que també els catalans estan resistint.
0: Sí, de moment,
1: vol dir que tenim
0: de moment sembla
1: les de
0: que
1: guanyar.
0: Està tot mig controlat. Veurem com pensa la gent del Prat. Aquí a l'empresa tenim una mica de tot. Sí. Neus, gràcies.
1: A tu, que
0: vagi
1: bé.
0: Molt bé.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: Time for DJ.
8: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
9: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: 32 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem amb el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui ens acompanya el sergent i cap de l'àrea de planificació, captació i innovació tecnològica de la Policia Local del Prat, Toni Arenas. Què tal? Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Herminio Sevillano, que és un dels agents que ha estat més present també en aquest espai altres anys. Què tal? Benvingut.
2: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies. La seva vinculació, com hem dit abans, amb les escoles, per tota aquesta preparació doncs, d'un espectacle teatral final, i avui també parlarem una mica de com la policia i el teatre encaixen en alguns punts, tot
2: sí,
0: i no semblar-ho.
2: Estem ja bastant vinculats en aquest municipi.
0: Vinga, comencem per altres temes que segurament ja estem notant i hem vist la instal·lació d'algunes càmeres de videovigilància al carrer en zones concretes de la ciutat. En quines zones s'estan posant càmeres i què és el que fan, què és el que controlen aquestes càmeres?
1: Bé, aquestes càmeres que comença a veure la població per la zona d'Illa de Vianants,
0: sí,
1: tant de diferents barris, tant aquí a Freixolet, Ferran Puig, com a Mossèn Cinto Verdaguer, Avinguda del Canal, a Passeig Ramon Codina... Són càmeres, són lectores de matrícules. Aquestes càmeres controlen que els vehicles que estiguin autoritzats passin per aquesta zona. Està la darrera tramitació i s'han d'instal·lar primer per tramitar la documentació corresponent, però estarà en breu. Però aquestes no són càmeres de seguretat, són càmeres de lectores de matrícules. L'altre projecte, que són càmeres de... Nosaltres no li diem càmeres de seguretat, li diem càmeres de protecció, perquè són càmeres que serveixen per protegir a la població i per garantir que no li passi res. Aquestes estan en una fase de licitació i en breu també les disposarem d'aquestes càmeres.
0: Aquest tipus de càmeres on es situaran?
1: S'ha fet un anàlisi delinqüencial de 7 anys de fets instruïts i s'ha fet un mapeig amb punts calents on més, habitualment es produeixen més fets o d'infraccions penals o d'infraccions administratives. Llavors s'ha plantejat la instal·lació en aquests punts, que no són fixes perquè podrien variar en un futur si varien les estadístiques de fets delinqüencials.
0: Per tant, encara no podem anunciar on se situaran.
1: Bé, estaran col·locades en breu, però l'important és pensar que les càmeres no són unes càmeres que van soles i van col·locades a un punt. Es tracta de plantejar un sistema de seguretat per a la població que estigui integrat en altres sistemes. Un sistema com els de Mossos, el FUSUS, que és un sistema integrat que integra diversos municipis i on es comparteix informació. És a dir, si un vehicle sostret arriba a la nostra població, saltaran les alarmes i es podrà fer un seguiment d'aquest vehicle a través de les càmeres, a través de les lectores de matrícules i a través d'altres sistemes. Tots els sistemes de càmeres, tant de les bodycams que ja portem nosaltres, i que enregistren les actuacions policials, o del sistema de l'aplicació que començarà a enregistrar imatges quan truquin a la policia, doncs aquests sistemes han de tenir primer un sistema de protecció per garantir que aquestes imatges no van a altres llocs. És un sistema integrat perquè la policia pugui traslladar la informació a altres cossos o treballar en aquesta informació, i és un sistema que és un èxit segur perquè funciona per protegir.
0: Altres anys, fa uns anys, parlàvem d'aquest debat entre doncs, la llibertat de les persones de passejar per un carrer i que t'hagin d'enregistrar. És veritat que amb tot el tema de la percepció de seguretat, això ha canviat i ara hi ha moltíssima altra gent que el que demana és més seguretat i més càmeres. Tot i així, ens sorgeixen algunes preguntes de, per exemple, si anem passejant per davant d'aquella càmera i no estem fent cap delicte, això ens pot implicar d'alguna manera, perquè, clar, com es poden fer servir aquestes càmeres?
1: Aquestes imatges en un principi és el que comentàvem, que és un sistema protegit que va a uns servidors que nosaltres controlem i que només persones autoritzades disposen del visionat d'aquelles càmeres. No és un sistema obert que tothom vegi la gent passejant pel carrer.
0: Fins i tot els propis agents, no tots els agents tenen accés a aquestes càmeres.
1: Només persones autoritzades tenen la possibilitat de visionar aquelles càmeres. És com el tema de les bodycams, quan enregistres una actuació policial, només la gent que l'han registrat i les persones autoritzades, però que són dos, només aquella persona té la possibilitat de veure aquella imatge. Ja no de modificar-la, de veure aquella imatge. I aquella imatge, si la descarregues, la descarregues una marca d'aigües i va directament al jutjat. Si no es produeix un fet delictiu, aquelles imatges s'esborren. No és que quedin allà emmagatzenades fins a l'Eternum. No, s'esborren.
0: Queda clar, perquè és veritat que ens sorgeixen dubtes i que la gent potser pensa, ostres, ara el que em falta és que em vegin passejar amb una persona que jo no vull que em vegin, no? I passo en aquest moment, hi ha una càmera per aquí i a veure com es fan servir.
1: Sí, clar, però avui en dia, el tema és més probable que t'agafin fora de lloc en una càmera d'un estadi de futbol.
0: Sí, que ha passat,
1: que no passa en una càmera de protecció, una càmera de protecció que serveix per altres finalitats, que l'ús d'aquelles imatges està molt controlat i molt auditat. O sigui, hem passat ja del període del Big Brother, del Gran Germano, que es controlava la població. No són càmeres de control, són càmeres de protecció i serveixen per això, per protegir.
0: La multa?
2: Avui en dia tens a tothom al carrer amb el seu telèfon mòbil fent gravacions a les redes socials, a Instagram, a TikTok, saps? I no ens preocupa ningú, saps? Hem de pensar que és una eina que farà servir la policia completament per al contrari, és a dir, per donar-nos seguretat a tots, no? Jo crec que ens hem de preocupar molt més d'algunes persones que van fent servir en el seu mòbil per fer gravacions en alguns moments que estan gravant. A nosaltres ens passa una pila de vegades que estàs en una actuació i l'has de demanar a la gent que no faci una gravació pel telèfon mòbil, ja no per nosaltres, perquè nosaltres som agents que som públics, no? Però hi ha persones de la seva vida privada que potser no li interessa que en aquest moment surti de si ha tingut un accident o tal i està tothom allà mirant de gravar per després, no? Això sí que crec que és un problema que ens ha de preocupar a tots com a societat molt més que no que tinguem unes càmeres per mirar d'un element tecnològic que tenim avui en dia per donar-nos seguretat, si les podem fer servir correctament.
0: En parlàvem la setmana passada amb Mossos d'Esquadra d'aquestes gravacions de les intervencions i de per què es demanava moltes vegades no fer aquestes gravacions, sobretot per les persones que es veuen en aquests incidents, no, involucrades i que no han de tenir una gravació d'aquest moment perquè segurament no és el millor moment. No? La multa, per exemple, de circular per un carrer on no tenim autorització, arriba com si fos una multa radar amb aquestes càmeres? T'arriba una fotografia?
1: T'arriba una fotografia en la matrícula, en la placa de matrícula i amb el moment exacte que has passat per allà. Al passeig de la platja hi ha instal·lat una lectora de matrícules que funciona d'aquesta forma, que hi ha un llistat de matrícules blanques i un llistat de matrícules. Aquestes matrícules que són blanques, que no s'activa la càmera, no fa la fotografia perquè són vehicles autoritzats. El sistema serà més o menys el mateix. Hi haurà un llistat de persones que poden accedir a aquest tipus de carrer perquè tenen el igual, perquè són veïns, etcètera, i no es dispararà la càmera. Però sí es minimitzarà el pas de vehicles que no han de passar per aquest lloc.
0: A la carretera de la platja s'està multant amb la càmera que existeix?
1: Sí.
0: Perquè ja veiem bastants
1: mesos,
0: vehicles.
1: Ja fa mesos. El que passa és que si és un vial, que és un vial de servei també per al CRAM. Llavors hi ha un seguit de vehicles que estan utilitzats a passar, no estacionar, a passar, i que ja estan controlats per la càmera per un doble sistema de verificació. Si entres aquí ja... Bueno, és un sistema que van idear i que en un principi aquests no li fan la denúncia.
0: Clar. Per això veiem passar vehicles, exacte, no? I és veritat que hi ha altres serveis, però que ja fa un parell d'anys que no es pot passar per aquest espai. Anem amb les càmeres corporals. No sé si les porten tots els agents, com funcionen i en quins moments s'activen.
1: Bé, hi ha un reglament intern per part de la policia local, que és el Prat, en el qual hi ha uns condicionants en els quals s'han d'activar aquelles càmeres. La gent la porta, això va encès, va enregistrant, i en el moment que hi ha una situació que descriu aquest reglament intern, que pugui produir una alteració de l'ordre, una situació de perill per als agents, una agressió, etcètera, s'ha d'informar a la persona que es començarà a enregistrar i la càmera comença a enregistrar. Comença a enregistrar des del moment i un minut abans, o dos minuts abans, clar, o tres minuts abans del que nosaltres programem, perquè per verificar que la situació hi ha una continuïtat històrica al moment de la gravació. Aquesta gravació, en un principi que ja l'has informat a la persona, queda emmagatzenada a uns servidors, es verifica quin tipus de il·lícit penal pugui haver-hi, es posa a disposició judicial o bé s'esborra.
0: Sempre les ha d'activar la gent o nosaltres en una detenció podem demanar que aquest agent activi la càmera?
1: Aquest model que portem nosaltres ara, aquest model, en un principi l'activació és manual i per simpatia s'activen altres càmeres que estan al costat.
0: D'acord, o sigui que hi ha diverses càmeres que poden gravar la mateixa intervenció. Per què és interessant que s'enregistrin intervencions d'aquestes característiques? Us trobeu primer, moments d'atenció?
1: Primer perquè és un sistema per garantir els drets dels ciutadans. Després, perquè és un sistema que és garantista pel propi agent, perquè si l'agent fa bé la seva feina, que és el 99,9% de les vegades, tens una prova irrefutable de que la situació s'ha produït com tu descrius, i una imatge ja val més que mil paraules. I després, perquè redueix en un percentatge significatiu la quantitat d'incidents violents que es produeixen al carrer.
0: La persona des, relaxa, no?
1: Sí, sí, clar. Des del moment que tu, perquè ho veiem a les gravacions. Ho veiem a les gravacions, al moment que tu li informes que comences a gravar, la gent baixa. Baixa.
0: Per què es produeixen aquests estats d'alteració en aquests moments?
2: Bueno, perquè has de tenir present que aquesta persona està en un estat d'alteració. Clar, és que emocionalment aquesta persona està alterada, sigui per el motiu que sigui. Tingui raó o no tingui raó, sigui per el motiu, ja et dic, hi ha una immensitat de motius, però està alterada, està emocionalment molt alterada i pren la decisió de dir coses o d'actuar d'una manera violenta que només amb el fet de que tu li diguis que en aquest moment quedarà enregistrat, sembla que sigui com un stop, saps? Un off que li dones en aquest moment i aquesta persona para de seguida i li fa pensar que totes les coses que dirà o totes les coses que pugui fer quedaran registrades, aniran a un jutjat, fa que les persones s'aturin, que tinguin aquest moment de... Hi ha vegades que no, que l'alteració d'aquesta persona és tan
0: ja
2: gran passat, que
0: no
2: tant. Però la veritat que per als agents, jo que sóc agent, que estic al carrer, sí, per nosaltres és una eina meravellosa. Poder no haver-hi de justificar-me davant d'un jutge i de dir-li no a aquesta persona que jo li he dit, que jo l'he fet, que jo... No, i jo de justificar-me no queda tot enregistrat. A més, el bo que tenen és que no enregistren des del moment que jo començo a gravar,
0: clar,
2: sinó que ja està la gravació d'abans, el qual justifica el motiu de per què jo he decidit d'enregistrar les imatges.
0: Es veu l'increixendo, no?
2: Bueno, es veu l'increixendo i es veu moltes vegades el decreixendo, no? Que és que aleshores és perfecta, perquè és millor per nosaltres no haver-hi d'apujar l'actuació a un nivell de que moltes vegades,
0: clar,
2: no fa falta que arribin a la detenció,
0: sí, sí,
2: i per l'altra persona també, per la persona sobretot, de no acabar ficant-se en un lío per fer coses d'això, de la motivació que està alterada emocionalment.
0: Clar, al final, sense això, era una paraula d'un agent contra la paraula d'un ciutadà, no?
2: Natural.
0: Hi havia dues versions segurament oposades.
2: Bueno, clar, moltíssimes vegades oposades perquè... hi ha una realitat que hi ha moltes persones que una vegada arriben al jutjat o fan la seva declaració diuen coses que no han passat i diuen coses que els agents hem fet o hem dit o hem actuat mm-hmm. d'una manera que no són reals. Ara tenim aquesta eina meravellosa, jo gravo.
0: Clar.
2: I ja pots dir tot el que vulguis, queda enregistrat i el jutjat ja dirà si jo he dit o he deixat de dir o...
0: Ja s'han fet servir al jutjat aquestes gravacions?
1: Sí.
0: Sí. De totes maneres heu d'anar, no?, com agents també sí, sí, sí, a veure sí, conjuntament la gravació.
1: Clar, i la testificada al jutjat és indispensable, o sigui, han d'anar al jutjat.
2: És un recolzament. Mm-hmm. És clar. Un recolzament per treure dubtes en algunes actuacions de què és el que ha passat, de que el jutjat tingui un element més per poder valorar si té contradiccions en el que diu aquesta persona i el que diuen els agents a la seva minuta, però els agents el que compta és el testimoni que nosaltres fem. De totes vegades les hem fet servir, jo crec, no ho sé, no? Però jo crec que molt poques vegades,
0: No, bueno, és no... el millor, no? Poder-les fer servir el mínim possible, però al final doncs, si aquestes situacions es generen, poder tenir una prova més enllà de la paraula. Què és el que es considera doncs, un atemptat contra l'autoritat? Quines són les coses que són delicte de fer quan una gent ens atura?
1: Aviam...
2: Bueno.
0: Perquè, clar, suposo que aquí la línia entre insults, certes coses, és, clar,
1: una
0: és
1: cosa,
0: difícil, no?
1: Una cosa és la desobediència, la desobediència passiva, la desobediència activa...
0: Això vol dir fer veure que no us assenten, no?
1: Sí,
0: o marxar, a marxar, no?
1: Una altra és el dret que té tothom a fugir del lloc dels fets delictius, perquè això es considera pues, un dret... A nivell judicial, estem parlant, però després, clar, si una persona cometeix contra els agents, els agredeix físicament, en situacions que s'han produït, no?, d'armes blanques o armes de foc, o el que sigui, això es considera un atemptat. Clar, un atemptat no vol dir un atemptat terrorista, vol dir un atemptat que és una agressió contra un agent de l'autoritat. Uh-huh. L'agent de l'autoritat sigui de policia o sigui autoritat d'altre tipus.
0: Polítics, també?
1: Professors, sanitaris...
0: També,
1: Clar.
0: Esteu igual de protegits quan porteu l'uniforme que quan no?
1: Estem més protegits quan no portem l'uniforme. Perquè hi ha un agravant en la situació de que si es produeix una agressió per part d'una persona que la motivació és perquè som agents de policia, és un agravant a nivell judicial de l'agressió.
0: Uh-huh. Teniu assumptes interns de la policia local? Funciona algun servei de control també de les actuacions dels policies?
1: Clar, però això és secret.
0: Hi ha mecanismes, no?, també
1: mecanisme
0: en aquest sentit.
1: Uh-huh.
0: Doncs hem parlat una mica d'actuacions policials i també parlem de l'intent, no?, de millorar algunes actuacions, d'alguns vicis que tenim a totes les professions i de la formació continuada que aneu fent. Heu treballat amb el Teatre Càdix, que com dèiem a l'inici, amb l'Herminio, el teatre ja fa anys que la policia l'implementa, però sobretot per conscienciar o la gent més jove doncs amb el canvi de marxa o amb aquesta feina que es fa també amb les escoles de primària. Per tant, tu sí que coneixies la potència de l'eina del teatre, no?, per poder explicar o fins i tot formar-vos com a policia.
2: Sí, ja saps que la unitat de formació la fem servir des de fa pràcticament, jo crec que 13 o 14 anys que portem ja fent servir-la al teatre com a eina educativa amb molta força. El que has dit, el canvi de marxa,
0: sí,
2: amb els alumnes de batxillerat, que és una,
0: saps,
2: és ver-te reflectit allà del que et pot passar en cas d'un accident de trànsit, i després per repassar tots els aspectes atitudinals que treballem amb els alumnes de la primària, amb aquesta meravellosa obra de teatre que fem al final de curs a la Cloenda, que d'aquí a 3 setmanes tornem a fer.
0: S'està preparant, no?
2: S'està preparant, com cada any. Aleshores, prefectura va decidir de mirar de fer una formació diferent completament a les que estem acostumats, fent molta formació continuada a la policia, molta, moltíssima, que sempre la gran majoria d'aquesta formació va destinada a coneixements, no? Uh-huh. que hem d'estar molt actualitzats de tots els canvis normatius, molt encaminada també a temes d'habilitats, com són a lo millor les pràctiques de tir, d'una eina de treball que nosaltres tenim, que mai fem servir, gràcies a Déu, però que és la pistola, o de tècniques de conducció, són totes aquestes coses, o de manillament, habilitats, per dir-ho d'alguna manera. Però després hi ha un altre aspecte que tothom ha de treballar al seu entorn laboral, que són pues, els aspectes actitudinals. Clar, quan treballem actituds, tot canvia, tot és molt més complicat. Clar. I bueno, a moltes administracions i a molts entorns laborals privats s'està començant a fer servir el teatre com aquesta eina que et dic educativa. Per què? Perquè no és, si tu vols parlar d'empatia, que tothom, i més a la nostra feina, que nosaltres, tothom hem de ser empàtics, al nostre entorn laboral, però nosaltres que estem fent un servei públic a una ciutadania que moltes vegades es troben en estats exacte emocionals, per el motiu que sigui, alterats, que nosaltres tinguem aquesta capacitat d'assertivitat, de ser empàtics, és superimportant. Però clar, si jo arribo com a formador i et dono una, si em permets l'expressió, una xapa de dues sí. hores per parlar-te del que és l'empatia i com has de ser més empàtic, doncs bueno, jo soc dels que pensa de que costa i que es queda allà una miqueta, bueno, hem donat la formació, hem passat el tràmit i tal. I no, amb el teatre hem pensat, i crec que ho hem aconseguit, que és una manera de poder tractar temes actitudinals, que era el que ens importava. Per què? Perquè toques emocions i toca sentiments, hàbits, conductes que tenim, i és el teatre una eina meravellosa. La van fer servir ja els grecs, els romans, des de sempre, per fer reflexions, per fer diàleg, per debatre sobre la societat. Però nosaltres l'hem mirat de, bueno, la col·loquem allà, fem unes representacions o mirem teatralitzadament el que és teatralitzat, és a dir, portant les coses als picos, no?
0: Exagerant una mica algunes situacions,
2: moltíssim,
0: no? Clar.
2: Moltíssim, però per veure, bueno, conductes, hàbits, manera de fer les coses que tenim, tant de manera externa com de manera interna, per poder reflectir, poder dir i després fer entre els agents que formaven part d'aquesta formació, doncs un diàleg obert on tothom ha pogut participar, ha pogut dir la seva, ha pogut pensar. Jo crec que molts de nosaltres a lo millor no hem dit una cosa, però sí que l'hem pensat, o sí que l'hem interioritzat i sí que l'hem vist, si no és meva, és reflectida en algun company. I no sé, crec que ha estat una formació bastant interessant.
0: Com s'han pres els agents? Perquè és veritat que l'Hermínia porta molts anys treballant en teatre, però de primeres que et diguin, mira, vindrà uns actors a representar coses que fem nosaltres i a partir d'aquí t'hauràs de veure reflectit, clar.
1: La història del tema és que era un projecte que portaven en secret des de fa molt temps. Tota la guionització, tot el projecte...
0: Clar, perquè al final han de saber el detall de coses que us passen.
1: No sabíem absolutament res. Van confiar en un grup de persones per fer el guió de l'obra, per que quan arribessin al teatre, perquè a més no sabien que anaven el dia del curs, es trobessin una sorpresa i poguessin gaudir més de l'espectacle, però integrar-ho més a la seva consciència, no? Com no portar una armadura allà al teatre, no? De què m'han d'explicar uns actors.
0: Clar.
1: Si no, van arribar, va ser sorpresa. La resposta va ser brutal per part dels agents, o sigui, les felicitacions van ser contínues per part de les persones que assistien al curs. Van demanar, perquè eren diverses sessions, van demanar que mantinguessin el secret a la resta de companys.
0: Clar.
1: Van passar dues setmanes i anava gent que no sabia a què anava, encara, perquè van mantenir el secret.
2: Sí, els companys deien de no explico res perquè millor que...
0: Clar
2: que tu imagines, que són policies, saps?
0: Clar, sí,
2: que pot passar a qualsevol entorn laboral, no? Però ets un poli, t'has acostumat a una formació molt determinada. I de sobte els van ficar allà, a la casa de teatre Cadís,
0: sí,
2: que hem d'aprofitar una altra vegada
0: molt,
2: per donar-li
0: sí.
2: les gràcies, a l'espai meravellós, a més com de la manera tan professional que ells han treballat amb nosaltres, saps? Perquè han de representar un entorn policial, saps? Ho pots fer de moltes vegades i ells no van estar allà, per això va ser la meva participació principalment, aquí tens aquest senyor que em va fitxar en plan, tu eres el del teatre, ven Arminio, pues vente pa acá.
0: Clar.
2: I perquè bueno, havíem d'explicar, nosaltres treballem d'una manera, tenim una manera de comportar-nos dintre del nostre espai, que és la prefectura, i dintre dels patrulles i tal, que tu ho veus des de fora, però clar, nosaltres sabem, i jo li vaig mirar d'explicar per tots els detalls, clar, perquè tothom es ves, per poder aconseguir que tothom veiés reflectida el dia a dia nostre, hi ha detalls de maneres que tenim nosaltres de parlar, de còdics, sí, de sí, sí. coses aquestes.
0: Clar, al final teniu una jerarquia, teniu unes clar. Coses molt marcades,
2: sí.
0: no?
2: I va, fer com, va ser com un feedback bastant guai, que després de la formació que jo em vaig quedar, perquè els actors de teatre Cadis, Àngel, que va, sí. ser la dire, que va fer la direcció, i l'Arnau, i van dir que ells també sortien amb una imatge diferent del que era la policia, del que té tothom, clar, saps? Clar. Que tothom veu moltes vegades a la policia. Clar, nosaltres som els que estem al carrer i al final som els que hem d'aconseguir que la normativa s'apliqui, saps? Som com jo un dia em recordo que li vaig dir a una persona que treballava a un bar, digo, claro, que quan llegáis vosotros, digo, claro, es que no somos la tuna, es que somos la policia.
0: És veritat.
2: Sempre estem, saps? O sea, treballant tal i sempre tenim com una imatge des de fora i els propis del teu... Tia, és que això és una altra cosa diferent. I jo crec que va ser una experiència molt guai a nivell formatiu i que crec que s'hauria de fer no només a la policia, sinó a tots els entorns laborals.
0: Totalment.
2: Perquè
0: sí, sí.
2: és una manera d'aconseguir... És parlar les coses, és com quan estàs amb els amics, seure un moment i parlar les coses, què estem fent, com les estem fent, per què les estem fent d'aquesta manera.
0: Revisar-se sempre, no? Sempre va bé i revisar les aptituds que tenim també, no?
2: Exacte, i va bé. És com
0: a més, en feines on treballeu amb la ciutadania, sí. on esteu exposats a diferents temàtiques i on cada dia és diferent, també. No?
2: És que hem dit abans, nosaltres treballem amb persones que tenen els picos emocionals a dalt.
0: Total, sí,
2: perquè
0: sí.
2: sempre, a mi, i treballem amb picos emocionals alts, que sempre són negatius, per desgràcia. Ja, un accident de trànsit, sí. que és una denúncia, un... Saps? Aleshores, nosaltres, com a equip, hem d'estar cohesionats, però és molt important que estiguem superbé cohesionats, que jo amb el meu company tinc aquesta confiança de que sé que aquesta cosa no li agrada, saps? Miro de no continuar a fer-la, perquè per mi és una broma, però potser per ell és una molèstia i no em diu res, per tot, saps? I passa a tots els entorns clar. Laborals, aleshores, no sé, crec que ha estat una aposta, per dir-ho d'alguna manera, sí. crec que molt gran, sobretot aquí el sergent que tens, que va ser el que va apostar per aquesta formació, i crec que ha estat un èxit molt, molt gran. Jo estic supercontent.
0: Doncs acabem aquí, ja ens hem quedat sense temps, però continuarem, com sempre, en aquest espai de seguretat ciutadana, convidant la policia local del Prat. Gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'Ustequestes, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 del matí. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 del matí i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació, i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sadigo per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que, a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir el llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny, si és que no millora la situació.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts on s'està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions, en diuen tan reivindicatives com lúdiques. Per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires. O un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs, per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
1: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV baixa 7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puigreig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
0: Notícies en xarxa.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
6: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
9: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
10: Martes sí y martes no.
11: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
12: Martes sí, martes no.
13: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: Planeta Prat.

0: 5 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i avui ens apropem per conèixer els Imperiales Motoclub, que és un club que va sorgir fa un parell d'anys, que han canviat ja de local, que estan en un espai més còmode i que en les darreres ocasions també els hem vist participar d'algunes activitats, una molt important de la ciutat, com és l'arribada de Ses Majestats, els Reis Mags de l'Orient, i també doncs, altres iniciatives on s'hi estan implicant. Avui els volem conèixer, volem saber què és això de pertànyer a un motoclub, i és per això que els hem convidat. Tenim aquí el vicepresident, el Jordi Samaran, que tan benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: I també el José Lombardo, el Pota, que és el secretari. Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. Comencem per explicar, doncs, això. Què és un motoclub? Com el definiu?
2: Bueno, doncs, un motoclub només és una agrupació de gent que tenen uns gustos molt comuns, no? I lo fundamental en aquest cas seria la passió per les motos, no? Aquesta passió després ens obrin a fer moltíssimes més coses, no només les motos, no? I igual que tenim la fama aquesta de que som molt solidaris, i és veritat, entre nosaltres ho som, no? Som com una petita família, però ens agrada que aquesta solidaritat vagi més enllà, no? O sigui, per això les col·laboracions en quan hem fet lo de Reis, quan hem fet les recollides de joguines, quan hem... Bueno, totes les col·laboracions possibles en agrupacions del poble, no? Doncs ens agrada participar-hi.
0: Com va sorgir la idea de fer un motoclub aquí al Prat i doncs, també per què sou Imperiales i no un altre tipus de motoclub? D'on ve tot això?
1: Bueno, Imperiales va començar fa 33 anys i van començar a la localitat de Mollet. Llavors, al cap d'uns anys es va obrir un altre capítol a Barcelona, i aquí al Prat hi havia hagut alguna associació sí. de motoristes i tot això, però feia temps que no hi havia res, i hi havia unes quantes persones que vivien aquí al Prat que tenien contacte amb Imperiales, i que entre Imperiales i aquesta gent es va pensar que seria una bona idea obrir un capítol aquí al Prat, on en aquell moment no hi havia res. I d'aquí va sorgir la idea i vam començar.
0: Com funciona? Hi ha alguns requisits per pertànyer al motoclub? Per exemple, el tema de l'afició per les motos. Heu de tenir una moto pròpia? Ha de ser una Harley? Poden ser altres motos?
1: Tot depèn del motoclub. Cada motoclub té les seves normes. Hi ha motoclubs que sí que només accepten Harleys. En el nostre cas no és així. En el nostre cas sí que és obligatori tindre moto pròpia. Uh-huh. Ha de ser d'una cilindrada determinada, per sobre d'aquesta cilindrada, i normalment tots els que estem, pràcticament tots els que estem, som aficionats a les motos custom, però s'accepta qualsevol tipus de moto.
0: Per tant, si no tens una Harley però tens un altre tipus de moto de gran cilindrada i custom, sí que podries participar. Això és el primer, no?, que pregunteu, suposo. Sí. A partir d'aquí...
2: Mira, de fet, el dia 31 fem una sortida.
0: Clar.
2: Fem una sortida amb motos i convidem a la gent que vingui amb nosaltres.
0: No? 31 de maig, eh?
2: Sí. El 31 de maig farem això, o sigui, queden allà al nostre local i nosaltres farem una de les nostres sortides, però convidem a la gent d'aquí del Prat que tingui moto i li agradi, que li agradi conèixer-nos. És una oportunitat de dir, bueno, vaig a veure aquesta colla de bojos i a veure què és el que fan, no?
0: Quin tipus de sortides feu? Quants quilòmetres feu? O no sé si us agrada més fer carreteres més de muntanyes, i cap a on aneu?
1: Bueno, fem una mica de tot. Ara, per exemple, aquest senyor i jo i un altre membre, dos membres més del club, acabem de tornar de Tunísia.
0: Uau!
1: I hem fet
0: 4.000... Clar, 4. Passa 000... per aquí, per Catalunya.
1: 4.500 quilòmetres. Hem estat, doncs, imagina't, amb les Harleys i tot això pel desert tunisià. De veritat que era un espectacle veure'ns per allà.
0: Uau!
1: Rodant. Si no, fem qualsevol tipus de ruta per aquí, per Catalunya, per una mica per tot Espanya, per Europa. Tot depèn del moment, del temps i de les possibilitats de cadascú.
0: Clar, són les motos que permeten portar una mica d'emmagatzematge, però no gaire, no? O sigui, es pot viatjar amb elles i portar el que necessites uns quants dies?
1: Sí.
0: O a Tunísia ho ha hagut de reduir molt, no?
1: Perfectament. Es pot viatjar... Hem estat 2 setmanes i amb el que portàvem, doncs ja... Ens apanyàvem.
2: Ai, lavanderies.
0: Clar, és veritat que aneu rentant les coses, no? Però moltes vegades en carretera veiem doncs, aquestes trobades, no? de gent que aprofita per fer sortides i d'altres que són viatgers, no? I que veus com porten tot el que necessiten aquells dies. Fa una mica d'enveja, però a la vegada et preguntes sempre si és còmode o no poder viatjar així. A més de tenir moto, teniu doncs, altres premisses per poder participar? Per exemple, admeteu dones en aquest tipus de motoclub? És mixta o és només per homes?
2: En principi és només per homes, però bueno, les dones són sempre benvingudes, o sigui, allí poden venir dones sempre que vulguin, no? Però com a homes també demanem una mica el nostre espai, no? I quan ens ajuntem doncs ens agrada estar nosaltres, no?
1: Hi ha motoclubs de dones també, eh?
2: Sí.
1: El que no s'ha fet mai és motoclubs mixtes.
0: Perfecte. Després hi ha tota una jerarquia que no sé si coincideix molt o no, perquè hem vist moltes pel·lícules i sèries al voltant del que són els motoclubs. Això, clar, us hem presentat com a vicepresident, hi ha un president que no ha pogut venir al final avui. Sí que teniu aquests càrrecs, no? Com funciona?
2: Com a qualsevol associació, n'hi ha una junta directiva, hi ha un president, hi ha un secretari, hi ha un tesorer, i tots formem aquesta junta. Però nosaltres normalment ens reunim una vegada al mes, és una reunió oberta per tots els membres, no només per la Junta, no?
0: O sigui, o sigui, no feu reunions setmanals la Junta?
2: No, bueno, és que com que som un grup relativament petit, aquí al Prat no arriben als 20 membres, no? Llavors, el contacte és quasi a diari, i el que sí que es van parlant coses, i quan es fa una reunió es prenen decisions, però es prenen de manera conjunta entre tots.
0: Quan recordeu que us vau començar a apropar les motos? Quan va començar la vostra falera per les motos?
1: Jo tenia cabell encara. Fa molt
0: jove,
1: de temps.
0: No?
1: Jo, pues, amb les motos porto des dels 16 anys. Ja amb 18 anys em vaig treure el carnet i tota la vida he estat amb motos.
0: Tu, José, també?
2: Jo no m'afeitava. No, també molt jove vaig començar i vaig anar pujant de cilindrades, cada vegada amb motos més grans. I, bueno, ara em sembla que no n'hi ha més grans, no?
0: Què és el que recomaneu? Perquè és veritat que, no sé si això d'anar passant de cilindrada realment val la pena, no? Perquè al final són motos de molta cilindrada i que començar potser i treure't el carnet i agafar-te aquestes motos que teniu vosaltres s'ha d'estar una mica preparat, no? Més que amb el carnet, sinó després amb la conducció, no? Amb el que us trobeu.
1: Sí, però bueno, és qüestió d'acostumar-se. Hi ha motos molt més petites que les nostres
0: que
1: tenen molt,
0: no?
1: Molta més potència, molta més, i que fan molta més velocitat. Les nostres són motos per anar tranquil.
0: Teniu aquí, per exemple, doncs, tallers especialitzats a Barcelona? Hi ha prou cultura com per trobar el que necessiteu?
2: Sí, sí que n'hi ha. De fet, tenim molts grups que venen, o sigui, n'hi ha propietaris de tallers, n'hi ha gent relacionada en aquest món que venen al nostre club a prendre una cervesa, a fer la xerradeta, i en aquest tema estem totalment coberts, no? O sigui, no n'hi ha cap problema per obtenir qualsevol cosa relacionada amb aquest món.
0: Què és el que us porta a reunir-vos, a necessitar aquest grup? Perquè a part de l'afició de les motos pot ser una afició solitària o que comparteixis amb parella o amb qui sigui, no? Però això de dir, vinga, vaig al voltant de les motos, generem una xarxa i al final un grup d'amics amb una amistat molt, molt, molt propera. Què és el que trobeu diferent en una persona, per exemple, no? Perquè suposo que més enllà del club teniu els vostres amics, que potser alguns no tenen moto, no? Però, clar, suposo que aquí us trobeu amb coses d'igual a igual, no? Amb coses que potser la resta de la gent no us entenem.
1: No, jo crec que és molt fàcil d'entendre-ho, no? Pues, el mateix que hi ha associacions o clubs que s'ajunten perquè els agrada el futbol, o gent que s'ajunta perquè els agrada cuinar, doncs nosaltres ens ajuntem perquè ens agraden les motos. Això no vol dir que no ens agradin d'altres coses, però tenim aquesta coincidència que compartim els divendres. Pues els divendres, què és el que fem? Pues mira, ens agrada jugar al futbolí, tenim allà el futbolí, ens agrada cuinar, amb el qual pues, fem, preparem sopars per nosaltres. És passar una estona entre companys. I després, el que més ens agrada, clar, és rodar,
0: clar,
1: anar junts amb les motos, i per nosaltres és molt maco.
0: Teniu contactes amb d'altres motoclubs? Feu trobades com amb d'altres entitats?
1: Sí, tenim contacte amb els motoclubs i fem trobades pràcticament cada setmana.
0: Per què penseu que teniu tan mala fama als motoclubs? No sé si també aprofitem per desmitificar una mica, perquè suposo que això són preguntes constants que us fa la gent.
2: Bueno, suposo perquè és el que veien a les pel·lícules. I les pel·lícules venen una imatge del motorista dolent, un tio molt dur, que està fora de la llei.
0: Sí.
2: I dius, bueno, jo suposo que hi haurà motoristes que estan fora de la llei i són dolents, però també n'hi ha polítics que estan fora de la llei, i n'hi ha molta gent que no és només el món aquest. El que passa és que la imatge aquesta suposo que ven molt bé, no?, al cinema.
0: Home, enganxa moltíssim aquesta. Jo em vaig veure sencera la sèrie més famosa, i és veritat que clar, crida molt l'atenció. A més, l'estètica no vostra és una estètica que és diferent, que és particular, que agrada, no?, en general, i que per tant tot això porta com a una mística de veure aquestes sèries. Clar. Vosaltres teniu feines normals i...
1: Sí.
2: Bon, aviam, jo m'he passat 25 anys aquí en una botiga d'informàtica. Lo de pota ve d'això, de pota blava.
0: Clar. Clar, però suposo que és això, que genera curiositat, perquè al final doncs, aquí potser no és tan conegut, no?, aquest tipus d'organització. Sí que és veritat que hem vist la voluntat de sortir una mica, d'apropar-vos a la gent del Prat, i fins i tot doncs, de portar els Reis de l'Orient en un dia tan assenyalat i el més bonic de l'any aquí al Prat. Com va sorgir aquesta conjunció, aquesta proposta de poder portar els Reis a la plaça Catalunya?
2: Bueno, com sabem tota la gent del Prat, els Reis cada any arriben d'una manera. A nosaltres ens van fer la proposició de que aquest any arribessin en moto.
0: Uh-huh.
2: No? I veient que feia moltes col·laboracions amb entitats del Prat, la persona que organitzava es va posar en contacte amb nosaltres, ens va proposar si ho podíem fer, si ens agradaria. Lògicament nosaltres ens vam reunir,
0: clar,
2: perquè era un dia que, clar, tots tenim família, tenim les coses, però a tots ens va encantar la idea de dir que portem els Reis.
0: És, no?, que és molt fort.
2: Sí, molt.
0: Clar, és el top.
1: La veritat, ja, que l'arribada on havíem de deixar els Reis amb tots els nens allà i veure'ls i la cara i tot això va ser emocionant.
0: Una de les coses més maques, no?, i que,
1: sí,
0: que costarà superar, eh? A part d'això, com dèiem, feu algunes altres iniciatives de recollides solidàries, de participació amb algunes entitats del Prat. No sé si teniu prevista alguna actuació, però també esteu actius a les xarxes, no?, i per tant us,
1: sí,
0: podem seguir de prop.
1: Sí.
0: Què teniu en el calendari així proper?
1: Pues mira, proper tenim el nostre local el dia 29. Hem decidit fer unes jornades de música, jornades temàtiques. Pues aquesta primera jornada serà dels anys 50.
0: Molt bé.
1: Després, el dia 31, com ja t'ha dit el Pota, fem aquesta sortida.
0: A quina hora sortiu?
1: Pues mira, crec que està previst quedar a les 9 del matí, fer la trobada.
0: Perfecte.
1: I sortir per poder estar a casa aquí al migdia i que la gent pugui dinar a casa amb
0: molt
1: la
0: bé,
1: família.
0: Molt bé.
1: Fa poc vam estar també passant un matí en una residència. Vam portar xurros amb xocolata, vam estar amb les persones grans que crec que es mereixen que els hi fem una miqueta de cas, i va ser molt maco. Tenim previst això, anar a més residències i continuar fent actes aquí al poble. I aquest senyor vol preparar, de cara a fer-ho aquí al Prat, una trobada de cotxes clàssics americans que podria ser també molt, molt interessant.
2: Això està molt verd encara, però la idea està, i bueno, el petit contacte que he tingut perquè clar, lògicament per una trobada d'aquestes característiques es necessita una infraestructura sí. molt important. Els primers contactes amb l'Ajuntament han sigut increïbles, o sigui, la col·laboració, una mica ens diuen què necessiteu, no? Uh-huh. I bueno, ara és anar lligant una pila de fronts
3: clar.
2: i si els podem, que segur que podrem, no? I amb la col·laboració de més entitats i sobretot amb la col·laboració de l'Ajuntament, jo crec que es podrà fer una cosa molt maca.
3: No sé si potser hi ha menys gent encara que té cotxes clàssics americans que gent que té Harley, no? Perquè sí que és veritat que les motos potser les veiem més, però el cotxe característic dels Estats Units als anys 50 costa molt de veure, no? Aquí.
1: Sí, costa de veure. La sort que tenim és que els agrada ensenyar-los. Amb
3: clar.
1: Aquest tipus d'activitats són molt, molt benvingudes entre ells.
3: Encara teniu alguna clàssica, alguns de vosaltres? Motos antigues que es considerin clàssics? Perquè bueno, ja us comencen a aconsellar, no? Algunes de...
1: Sí. Jo tinc dues motos. Una d'elles porta amb mi 21 anys.
3: Clar.
1: Ja està comença aquí, a ser... Sí, sí. Comença...
3: I encara funciona bé, eh?
1: Sí, la faig servir cada dia.
3: Doncs avui hem volgut convidar el motoclub d'Imperialis del Prat. Sobretot tenen xarxes socials a Instagram i els podeu seguir i es troben en aquest espai de Cal Gana, en aquest nou local. Com es diu el carrer?
2: Carrer Tarragona.
3: Uh-huh. Perfecte.
2: I, bueno, dir també que, a pesar de que a nosaltres ens agraden les motos, cada divendres... No, això no és un bar, no? que quedi molt clar, però hi ha molta gent que ens coneix i encara que no tinguin motos ni tinguin res a veure en aquest món, venen a visitar-nos, fan la cervesa, juguen al futbolín,

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí con un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Inversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: Time for DJ.
8: Time for DJ.
9: Time for DJ.
10: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
7: Time for DJ.
8: Time for DJ.

és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
6: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
7: Martes sí y martes no.
8: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
9: Martes sí, martes no.
6: Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.
10: Són 2:15.
11: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
10: Què tal? Bon dia. Els parla Lluís Rodríguez Alonso. Govern i sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i també fer propostes per solucionar el conflicte. Des d'USTEC, el sindicat majoritari a l'educació, posaran sobre la taula dues grans prioritats, la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. Escoltem Ramiro Gil, secretari i d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
12: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, en negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
10: Sí, no hi ha avenços substancials, estan previstes noves vagues més, dues a Catalunya i diverses convocatòries per territori. La d'aquest dimecres, el Baix Llobregat ha tingut un seguiment en la casa del Prat un 50%, segons els centres consultats pels serveis informatius d'aquesta casa. Més coses encara, Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui també a la taula, en aquest cas, de mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 persones dels centres del Prat i de la zona franca, està ben plantejat. Els sindicats denuncien defectes a forma en aquest sentit. Ho ha explicat Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de la UGT.
13: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'inici aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
10: Recordem que l'ERO afecta 211 persones i de les quals 110 són del centre de recanvis a Prat. I d'altra banda, avui arrenquen els actes al voltant del Dia contra la LGTBI-fòbia. Serà una xerrada al Centre Cívic Palmira Domènech per tratar de commemorar aquesta jornada, la qual s'arriba amb una paradoxa molt clara. Espanya encapçala primer cop el Rainbow Map d'ILGA Europe, és a dir, el rànquing europeu de drets i protecció legal del col·lectiu, però alhora l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 353 incidències durant l'any passat, el màxim històric, especialment pel que fa a agressions i delictes d'odi. Tot plegat ens parlarà aquesta tarda en una taula rodona que arrencarà a les 6.
11: Esports.
10: I els esports amb arrenca el Gran Premi del Motociclisme a Catalunya, el circuit de Montmeló, amb els primers entrenaments lliures. El pilot pretenc Joel Esteban afronta la cita després d'haver aconseguit el millor resultat del que portem de temporada a França, amb una cinquena posició. Els precedents en aquest circuit de moment han estat molt bons, ja que únicament ha competit una vegada la temporada 2024 i va ser 14è. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí hora.
4: Serveis informatius.
3: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
14: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
15: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
16: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
17: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
18: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
19: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: doncs comencem ja a parlar d'activitats que es fan el cap de setmana al Prat i una d'elles és la Festa de la Primavera que organitzen des de l'Associació de Comerciants de la Cresta, que és una associació que s'està consolidant també en el teixit comercial del Prat i que vam conèixer des dels seus inicis i ara ja doncs, repeteixen fins i tot alguns actes que van començar. De tot plegat en parlem amb l'Alejandra Burgoa, ella és tresorera de la Cresta, és responsable també de la Maranya i la Petita Maranya. Què tal, com estàs?
1: Bé, moltes gràcies.
0: Benvinguda. Gràcies. I també la Marta García, secretària de la Cresta i responsable de Tuc i Fotografia. Què
2: Hola,
0: tal?
2: Què
0: com
2: tal?
0: Estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Que vosaltres vau iniciar tot això, jo crec que fa un any, no? Us teníem per aquí, o fa un parell d'anys,
2: sí,
0: començant
2: sí, anys, sí.
0: Aquesta entitat, amb tres persones, quatre que éreu, uh-huh. I ara ja doncs, s'està consolidant, la Cresta, de tot plegat en parlarem, també amb una nova incorporació que celebrem moltíssim perquè la coneixem molt, és la Carmen Marín, que és vicepresidenta de la Cresta i que ja té doncs, la seva perruqueria aquí a la plaça de la Vila a l'inici de Ferran Puig, no?
3: No. Al carrer Ferran Puig.
0: Al carrer Ferran Puig, però que quasi, no? A tocar,
3: bueno,
0: no? Tu ja consideres
3: abans estava
0: Ferran Puig,
3: allà,
0: no?
3: Però ara estic al carrer Ferran Puig.
0: Carmen, com t'has endinsat a la Cresta? Com les vas conèixer també? I t'has ficat fins a dalt? Perquè, clar, per assumir un càrrec de responsabilitat, déu-n'hi-do, no està malament.
3: Sí, la veritat que... Bueno, jo vaig veure que aquesta associació al principi hi havia moviment de feien
0: Clar.
3: Cosetes, cosa que jo amb una perruqueria ja entens que tampoc puc fer.
0: Clar.
3: Elles fan festes que posen les seves paradetes, uh-huh. Però jo no em poso, però m'encanta col·laborar
0: i veure que
3: i que el
0: coses,
3: carrer
0: no?
3: Està viu, no? I, uh-huh. I veus que la gent doncs, ve, participa i bueno, ho trobo molt, molt maco.
0: Com
3: molt
0: us vau conèixer?
3: Ostres, ara no de la botiga, de... És que no me'n recordo.
1: Bueno, les vecines també. Ara.
3: Sí, com jo anava
0: clar,
3: passant per allà
0: clar,
3: i bueno, ens anàvem veient i hola, què tal? I mira, al final tenim molta amistat, la veritat, que som molt maques i... Jo ja fa des del principi que gaire... Bueno,
2: sí,
3: gairebé jo sóc la primera
2: sòcia,
3: em sembla. I molt bé, la veritat, que estic encantada.
0: Parlem una mica de la Cresta. Com ha canviat en aquest any i mig o dos anys que porteu i què és el que us plantegeu com a associació de comerciants? Què és el que us agradaria aconseguir? Per què existiu?
2: Bueno, més que res, el que volem és donar suport al comerç local, ara que és una etapa una miqueta difícil, i volem que la gent s'apropi no només als comerços, sinó que torni una miqueta al passeig al carrer, a tots els carrers, perquè no només som del carrer Ferran Puig. Sinó
0: clar,
2: que...
0: vau començar aquest carrer, les tres són del Ferran
2: sí.
0: Puig, però
2: sí.
0: És veritat que això ara ja té la voluntat no, de
2: sí.
0: Fer-se més gran i pugui
2: interpel·lar
0: tothom.
2: Està oberta a tot el municipi. Qualsevol que tingui un local o sigui emprenedor al Prat podria contactar i fem activitats per promocionar, per donar una miqueta de suport al local, mm-hmm. Als locals i als comerços.
0: Quants sou ara mateix?
1: 10 o 11. Sí,
2: anem pujant. El dilluns que ve tenim una reunió
0: sí.
2: Per qui vulgui adreçar-se i veure a veure què és.
0: Fem on la feu?
1: A la Petita Maranya.
0: Molt bé.
1: La Petita, que és ja la sede de la Cresta. Farem una mica d'informació i perquè nos conozcan i també per saber lo que hacemos y enseñarles todo lo que, bueno, para que vean, ¿no? Nos vean y nos vean las caras también y nos conozcamos.
0: Això serà dilluns, a partir de quina hora?
2: A les 3
0: de la tarda, per tant, el comerç és veritat que s'han de fer les reunions a una hora
2: sí.
0: Que es pugui, no? I que estiguin tancades les botigues perquè tothom pugui accedir, perquè moltes vegades només tenen una persona o dues persones com a molt i per tant es complica, no? Més enllà d'aquesta reunió on voleu que més comerciants o emprenedors es puguin apropar, com veieu el comerç al Prat? Quines són les demandes? Avui parlàvem que el periòdico anàvem amb tres generacions de comerciants de la ciutat de Barcelona i parlaven doncs, d'aquesta necessitat no, de vegades de tornar a reconnectar amb aquests negocis, a que no totes les ciutats siguin el mateix, perquè al final ens està passant això, no? Que viatgem pel món i ens trobem als mateixos comerços, a les mateixes franquícies, absolutament tot arreu. i que estan perdent la personalitat, no? Les ciutats, aquí al Prat, no sé com veieu la situació.
3: És que no sé, és que el petit comerç s'està perdent, perquè tampoc hi ha, vull dir, la gent se'n va, si no hi ha moviment, la gent se'n va a Barcelona, per exemple, o se'n va... per això nosaltres el que fem és promocionar tot això, no? Que la gent vingui al carrer, que conegui tots els comerciants, ja siguin artesans, ja siguin de tot, vull dir, que ens coneguin i que participin en tots els jocs i tot el que fem, perquè hi hagi moviment, precisament perquè la gent no se'n vagi fora i vegi que hi ha coses que igual tu no sabies que en aquell carrer hi havia aquesta botiga de, jo què sé, de fotografia, per exemple.
0: Totalment.
3: Clar, és que si no hi passes i no tal, no ho coneixes. I és una manera de...
2: A més, són comerços molt diferents que els tradicionals. Sí, ja tenim comerços de tota la vida, no? Una perruqueria, un... Però són serveis que potser... el que hem trobat fins ara en altres associacions, pues és que estan dedicats només al comerç tradicional, el més fàcil de lluir. Clar, el que són serveis és molt més difícil, perquè clar, tu no pots ficar una paradeta, però sí que tenim que fer, donem una volta per veure com promocionar aquests negocis que no són tan vistosos, no? Clar. Una paradeta, però que sí que tenen que tenir una cabuda d'una altra forma i donar una miqueta de vida. Uh-huh. Aquesta és la nostra proposta i per això també som comerços molt diferents. Quan comencem a pensar què fer en segons quines festes i activitats, tenim que trobar com seria l'espai per cada un, perquè cada un té les seves diferències, no? I
0: al final, per la gent del Prat és molt enriquidor poder tenir comerços tan diversos i tan diferents, no? Però sí que és veritat que potser la generació més jove s'està desconnectant molt, també doncs, fan totes les interaccions gairebé per internet, no? I hem deixat com de veure qui ofereix certs serveis o certs productes que podem tenir aquí i que no cal demanar-los a l'altra punta del món, perquè és veritat que ara estem en un moment, no? Clar, tu també ho tens com el lema a la botiga, no? D'aquesta macroempresa que tenim aquí al Prat de distribució de productes, doncs que hauríem de deixar-la una mica i reconnectar amb el barri, no? Amb el que s'ofereix. Doncs hem explicat una mica el que és la cresta, tot plegat perquè la gent que dissabte passi pel carrer Ferran Puig pugui ubicar-vos i saber què és el que està fent. Per què decidiu fer la festa de primavera? No sé si ja és la segona edició o vau intentar fer alguna festa d'aquestes característiques?
1: És que nosaltres fem festa sempre.
0: Feu constant, no?
1: Sempre. Cada mes. Cada
3: som
1: mes
3: fem festeres.
2: Aquest nom per ficar-li, però...
1: Sí, per posar un nom hem posat aquesta la festa de la primavera. Però clar, el tiempo nos acompaña, pues mira, la alegría y tal. Entonces dijimos la fiesta de la primavera. Como puede ser, pues como podía ser otro nombre, o sea, que no tiene por qué.
0: ¿Qué es el que se ha preparado para esta fiesta?
1: Bueno, tenemos muchas actividades. A ver,
2: bueno, principalmente fiquem el comerç al carrer, els nostres socis poden ficar una paradeta, uh-huh. ja sigui d'informació o sigui de venda dels seus productes, sempre estem oberts a això.
0: Clar, al final té tot el sentit, no? Sí. Que tu fas una activitat perquè vingui gent, però en aquell moment clar, el que vols és també que la gent pugui conèixer-vos i comprar aquest producte.
3: Estàs promocionant el teu comerç,
0: evidentment.
3: Cometes, no?
2: Llavors el que hem fet, principalment hem fet uns jocs per nens, per famílies. Nosaltres insistim molt de que vinguin les famílies. Aquí al Prat les famílies tiren, són gent molt activa i apostem per això. Llavors hem preparat uns jocs de fusta, gegants, que hem anat fent. I, per exemple, hem fet un memory de les nostres botigues.
0: O sigui, ho heu fet vosaltres?
2: Sí, tot és handmade. I, bueno, una miqueta perquè estàs jugant, però també coneixes els nostres socis, no?
0: Clar.
2: És amb dibuixos, una miqueta més animat, més divertit. Farem també... dominó, farem
1: memory
2: bueno, hi ha uns jocs també de bolos, hi ha uns quants jocs, no
1: de fusta,
2: direm
1: sí,
2: tot.
1: Sí, sí.
3: Sorpresa.
2: Sí, sí. I llavors el que també vindrà, bueno, sabem que a les famílies els agrada molt les entitats culturals del Prat, això tira sempre i volem comptar amb ells sempre. En aquest cas vindran els tabalers de, del Pollo, de Diables del Prat, que a més faran uns tallers de fer la teva xapa, pinta la teva baqueta, faran pintacares, faran també un curset de tambor, i recaudaran per la seva tabalada, que serà el dia 4 de juliol. Ja aprofitem.
0: Perfecte.
2: Els hi donem
3: una empenta,
2: sí, una empenta perquè puguin fer alguna coseta, i per nosaltres també és un... és una crida per les famílies perquè vinguin també.
0: Clar.
2: Què més?
1: Crec que també...
2: Després ve, ja, també de cultura, els Gegants del Prat, que els hem trucat i vindran, no sabem amb qui encara, és sorpresa, però vindran amb cap gros i un gegant.
0: Molt bé.
2: A saludar els nens. I després a la tarda també comptem amb l'Associació d'Escacs del Prat, que faran partides simultànies, i la idea és que vinguis a guanyar el màster.
0: Uau, és un repte important, eh, aquí?
2: Sí, guanyes el màster i un regal.
0: Ah, val, home,
2: o
0: clar.
2: O sigui, això, l'altra vegada que ho vam fer no ho va aconseguir ningú, així que animem a tothom a que a veure si surt algú que guanyi.
0: Perfecte.
2: El màster. I després actuaran els tabalers del Pollo també per la tarda, i farem una miqueta de festeta.
0: Com ha anat aquesta relació amb les entitats de cultura, en que puguin també doncs vestir al final una festa que organitzeu vosaltres? Com és això? Es fa un intercanvi, després aneu vosaltres també? Com ho organitzeu?
1: No, més que intercanvi, jo crec que el carrer, el Ferran Puig, és un carrer que llama molt l'atenció, i no, jo crec que també la seriedat que nos ven con la cresta, con la associació, que vem que hacemos actividades, s'animen a participar, i és una forma de dar visibilitat a lo que ellos también lo hacen, no? I nos busquen, o cuando les proponemos, pues nos aceptan sin ningún problema. Sí. Nunca hemos tenido ningún rechazo de ninguna asociación. Es más, yo creo que nos limitamos a tener unas cuantas ahora, porque podríamos haber tenido muchas más. Entonces vamos repartiendo durante todas las actividades que hacemos durante todos los meses.
0: Ja esteu en aquest punt, d'haver de repartir.
3: Home, és que som la cresta.
0: Entitats. Doncs la cresta, que com dèiem, al final és aquesta associació de comerciants que té voluntat d'aplegar la resta de comerços del Prat, d'emprenedors, aquells comerciants que potser no se senten interpel·lats en altres espais, que puguin provar-ho, i sobretot que els puguin conèixer el dilluns a les 3 de la tarda a la Petita Maranya, número, Ferran Puig?
1: 41.
0: Carmen Marín, a quin número esteu?
3: El 32 del carrer Ferran Puig.
0: El 32 de Ferran Puig. I tu qui?
2: El 40 de Ferran Puig.
0: Doncs fem el passeig per Ferran Puig, que és veritat que és el carrer doncs que tothom busquem quan volem alguna cosa, quan volem veure gent, quan volem passejar, i al final doncs val la pena que estigui viu i que tingui doncs algunes activitats, com en el cas de dissabte, que serà durant tot el dia a partir de les 10 del matí. Us trobareu Gresca també al costat de la Cresta. Gràcies per acompanyar-nos avui, ha estat un plaer.
3: De res,
0: que vagi
3: a vosaltres
0: molt bé.
3: Per trucar-nos. Gràcies.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: Sábados.
8: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
9: Time for DJs.

The blues is alright. The Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
6: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
7: Martes sí y martes no.
8: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
9: Martes sí, martes no.
6: Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.

0: La caixa negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: De gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener... I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
5: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
6: Planeta Prat.
7: Loco.
8: ¿Tú eres perfecta?
7: No lo sé.
8: ¿Y tú?
7: Pues claro que sí.
8: I tu, que ets perfecta?
9: Però n'hi ha algú perfecte?
8: No ho sé.
9: Clar que no.
8: No?
9: No, no hi ha ningú perfecte.
10: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre...
11: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats USTEC ESTES, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenim previst tallar la C25 i la C16. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
13: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de 3 punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les 3 columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C25 i la C16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a quarts de 10 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
12: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
13: Bon dia.
12: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Zero Ports, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, ha reobert ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments. Es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puigreig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. i l'IPC es va moderar l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que el març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
11: Notícies en xarxa.
14: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
15: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
16: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
17: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí con un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
18: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
19: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
20: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
21: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
22: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
20: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
22: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
20: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
23: Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.

0: Time for DJ.
1: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
0: Time for DJ.
2: Time for DJ.
3: Hey, the blues is all right. Hey, the blues is all right.
4: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Són 2:12.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Què tal? Bon dia. Espera Lluís Rodríguez Alonso. El govern i els sindicats educatius es reuneixen aquest matí amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, els ha convocat a la mesa sectorial per avaluar la situació i també fer propostes per tal de solucionar el conflicte. Vostè, que el sindicat majoritari a l'educació i també a primària, posa sobre la taula dues grans prioritats: la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
2: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba enlloc.
0: Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més al conjunt de Catalunya i diverses convocatòries per territori. La d'aquest dimecres, al Baix Llobregat, ha tingut un seguiment del 50% als centres del Prat consultats per aquesta casa. I encara un altre conflicte laboral, el de Nissan, perquè Nissan i el comitè d'empresa tornen també avui a seure a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 persones als centres del Prat i també de la zona franca, està ben plantejat. I és que els sindicats anuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni tampoc va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Ho ha explicat Joan Carles Yepes, coordinador de la secció sindical de la UGT a Nissan.
3: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
0: Recordem que l'ERO plantejat per Nissan afecta un total de 110 persones al centre de recanvis del Prat, 15 del centre funcional i 86 del centre tècnic. I el centre cívic Pamina Domènech engega avui els actes al voltant de Dia contra la LGTBI-fòbia el 17 de maig, que es commemora diumenge. Una jornada a la qual s'arriba amb una paradoxa molt clara. Espanya encapçala per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció legal del col·lectiu LGBTI, però alhora l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat fins a 353 incidències durant l'any passat, el màxim històric. Sobre tot això, se'n parlarà aquesta tarda amb una taula rodona a partir de les 6 de la tarda.
1: Esports.
0: I els esports, arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló amb els primers entrenaments lliures. El pretenc Joel Esteban afronta la cita després d'haver aconseguit el millor resultat del que portem de temporada a França amb una cinquena posició. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
4: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
10: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
11: Planeta Prat.

Vinga, doncs continuem en directe al Planeta Prat quan passen 34 minuts ara mateix per sobre de les 11 del matí i el que farem és explicar-vos què podeu fer també amb la canalla de cara a aquest estiu, quines són les opcions que teniu al Prat, sobretot segons els seus interessos, i el que farem és recuperar l'entrevista que ha fet en Marc Quinto.

0: Vinga, doncs seguim al Planeta Prat i anem a parlar d'un dels temes d'aquesta setmana, com són els casals i la resta d'activitats d'estiu que s'organitzen aquí a la ciutat. Ja doncs, han començat aquestes inscripcions de forma esglaonada entre aquest dilluns i també aquest divendres. Es podran anar fent doncs, a les diferents activitats que s'organitzen aquí a la ciutat. I per parlar de tot plegat, com és habitual, tenim amb nosaltres aquí al programa la Lídia Montero, que ella és cap de la unitat de joventut. Bon dia, Lídia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: I també tenim a la Núria Bueno, que ella és tècnica d'esports. Bon dia, Núria.
2: Bon dia a tothom.
0: Què tal, com esteu?
2: Preparades ja per l'estiu.
0: Expliquem una mica, perquè estem avui a dijous, portem ja uns dies des que s'han iniciat aquestes inscripcions. Com està anant?
2: Vam començar el dimarts amb les activitats de lleure, d'educació i de cultura. Ahir es van iniciar les inscripcions amb les dues entitats del bàsquet, esportives, i avui comencem amb les inscripcions als cursets de natació, activitats nàutiques i el Club Natació Prat. De moment tenim, bueno, fins a primera hora del matí hi havia unes 4.500 inscripcions ja. Més de 1.000 nens ja inscrits, o sigui que la primera setmana és la més forta potser d'inscripcions.
0: Dèiem, al final són unes activitats que mouen a moltíssima gent, molta gent de la ciutat, molts infants i joves doncs, hi volen participar. Deies ara unes 4.000 i escaig. Quin és el número habitual del que parlem de números grans d'inscripcions aquí a la ciutat per a aquestes activitats?
2: Clar, nosaltres fem els casals és tot l'estiu, o sigui, la darrera setmana de juny, juliol, agost i la primera setmana de setembre fins que s'inicien les escoles. Llavors, durant tot l'estiu, l'any passat vam fer més de 11.000 inscripcions de casals, uns 3.500 nens aproximadament, no arriba a 4.000.
0: Déu-n'hi-do. Expliquem una mica, dèiem, ja estan en marxa aquestes inscripcions. Quines són les activitats? Diferenciem una miqueta el tipus d'activitats que hi ha, perquè tenim casals, tenim colònies. Què és el que hi ha?
1: Bueno, tenim una mica de tot, perquè tot intenta donar resposta a les necessitats que primer tenen els infants, de tenir un lleure educatiu al llarg de tot l'any, no? I de poder fer coses també diferents, tot i que es facin en entorns sovint en equipaments esportius o en escoles de la ciutat, no? Però sobretot per respondre a necessitats de les famílies, no? Que tots sabem que hem de conciliar la vida familiar.
0: Que és complicat a l'estiu.
1: I que és bastant complicat i que tenim criatures que poden passar tot l'estiu amb nosaltres. Per tant, la diversitat té molt a veure amb aquest concepte que tenim des de l'Ajuntament d'una educació 360 que impliqui un coneixement de tot el territori, fer que totes les entitats de la ciutat o les activitats que ja fem nosaltres pròpiament tinguin visibilitat i que es puguin gaudir durant tot aquest període. Llavors, es poden fer casals que finalitzen al migdia, es poden fer casals amb dinar que continuen després, es poden fer campus que duren tot el dia, i les activitats sobretot les dividim amb, bueno, i per suposat, les colònies, no?, o campaments que fan algunes entitats, no?, que implica marxar o rutes, o bé perquè fan acampada, o bé perquè estan en alguna casa de colònies, no? Però sobretot hi ha quatre paquets que nosaltres distingim molt bé amb diferents colors, que és el que pot veure la gent a la guia digital, amb entitats esportives, les entitats de lleure, les entitats culturals o espais culturals i de caire social, vale? Llavors, amb tot aquest paquet s'intenta que hi hagi molta diversitat, que les inscripcions es puguin fer setmana a setmana, perquè la gent pugui fer, doncs, jo tinc la criatura tres setmanes ahir.
0: Clar, això és important, perquè cadascú té les vacances quan les té, té els nens lliures per allà en diferents moments.
1: Exacte, i llavors s'intenta que d'aquesta manera la gent pugui fer un tastet de diferents coses, no? Hi ha molts usuaris al llarg de l'any ja fan teatre i llavors a l'estiu es volen apuntar o continuar amb el Casal d'Arts en Viu o estan fent temes més artístics i volen fer una especialització en un taller de ceràmica o d'esmaltació o de, bueno, el que l'escola d'arts pugui suggerir. I a nivell esportiu és continuar la teva pràctica esportiva que ja fas de forma habitual o fer un tastet.
0: Això dèiem, permet fer tastets que diguis també de diverses coses, fins i tot, no? De dir, faig un parell de setmanes una activitat i un parell més d'una altra, no? Que potser no conec tant.
1: És un gran estímul perquè la gent conegui diferents tipus d'activitats i entitats i que de cara a l'inici del curs vinent puguin pensar en que allò que han provat pot ser una nova extraescolar. Uh-huh. Una nova extraescolar pel curs vinent, uh-huh.
0: Dèiem, se centren la gran majoria des que acaba l'escola fins a finals de juliol. Entenem que l'agost és més inhàbil perquè sí que poc o molt doncs, tothom té més dies de vacances, i també la primera setmana de setembre, que és quan encara no hi ha escola, no?
2: Sí, de fet, hi ha entitats que comencen al Casal ja el 22 de juny. Vull dir, justament acaba l'escola...
0: Empalmat amb
2: exacte.
0: El final, no?
2: La majoria comencen el 29, però aquest any hi ha algunes entitats que comencen el 22. I fins al 4 de setembre, perquè com l'escola s'inicia el 7, doncs, hi ha entitats que allarguen tot el Casal fins... La primera setmana de setembre és bastant potent d'inscripcions, perquè la majoria de pares i mares, famílies, ja comencen a treballar, i que aquella setmana doncs, bueno, hi ha entitats que ofereixen també casals i campus.
0: Anem a parlar també de les edats de les persones participants, perquè en quina forquilla ens movem de nens i nenes i adolescents que poden participar d'aquestes activitats?
2: Principalment, o sigui, la campanya d'estiu va dirigida a nens entre 3 i 16 anys, però hi ha entitats que fins i tot allarguen l'edat. També és veritat que hi ha l'oferta de cursets de nadons per bebès de 6 a 35 anys. Vull dir, també hi ha l'oferta dins de la guia d'estiu.
1: A 35 mesos.
2: A 35 mesos.
1: Bebès de 6 a 35
2: de 6
1: anys.
2: A 30...
1: Són bebès grans.
2: 35 mesos, perdó.
0: Allargaríem la joventut força, eh?
1: Una
2: sí,
1: passada.
2: Sí, i de fet, a veure, el rang d'edat més important és 7, 8, 9 anys, potser 10 fins a 10. És el gruix més important d'edat, primària, bàsicament.
0: Que clar, al final també són aquells nois i noies que doncs, no poden quedar-se sols a casa. Al final, quan es fan més grans, si ve més de gust fer l'activitat, doncs la fan, i si no, potser es poden quedar més doncs, també a casa o fer-ho per lliure a ells, les seves coses, no?
1: Sí, també volem recordar que aquest concepte de que comencem amb 3 anys, ho comencem amb 3 anys perquè és l'edat d'escolarització. És a dir, les entitats poden acollir a un infant que ha fet P3 i que té certa noció d'ordre i que no porta un bolquer, no? A vegades, quan diem 3 anys, doncs una persona que la criatura ha fet 3 anys al gener però que encara no està escolaritzat, ens arriben amb una criatura de 2 anys i mig. Vull dir, hi ha unes ràtios que marca la Generalitat de monitoratge que ha d'haver-hi per un volum de persones. En el moment que hi ha una persona que té unes necessitats per les seves característiques, perquè també tenim persones que tenen necessitats educatives especials i que per això tenim tot un servei de llevadors i llevadores, no? Però que és important distingir això, no? Després també hi ha altres activitats que permeten una lliure inscripció, com poden ser molts dels tallers de l'Escola d'Arts, per suposat, no? Que no tenen un límit d'edat, no?
2: No.
0: Parlem d'aquestes inscripcions que ara comentàvem. Durant aquesta setmana, dèiem, es fa esglaonadament perquè pugui ser més tranquil, més endreçat tot, de que cadascú es pugui també apuntar allà on vol. Com funcionen les inscripcions? On ens podem inscriure? I si dèiem, comença ara, però hi ha algun termini per a aquestes inscripcions o no?
2: Bàsicament, totes les entitats fan les inscripcions online, en online.elprat.cat. Allà cada dia doncs, comencen inscripcions d'unes entitats. Sí que és veritat que hi ha entitats que de forma presencial fan inscripcions a la seva seu. A la guia està especificat quin dia, quin horari les entitats fan inscripcions presencials, però bàsicament és online tot. Ja portem forces anys que la majoria, el 70% és online, i és una manera bastant senzilla de fer-ho. Es fa de manera esglaonada perquè realment no, o sigui, els ciutadans no hagin d'estar esperant molt de temps en la cua en la web, perquè té un volum, una capacitat per fer inscripcions al moment. Llavors, d'aquesta manera, és més, com deies, és més ordenada, més endreçada, perquè les famílies sàpiguin quin dia poden començar a fer les inscripcions. I fins quan? Pues, sempre que hi hagi places lliures, les inscripcions estan obertes. Fins al dijous a les 2 del migdia, que es tanquen inscripcions online, respecte a la setmana següent, vull dir, els ciutadans poden fer la inscripció online.
0: És a dir, a mitjans de juliol, si hi ha places per l'última setmana de juliol d'algun casal, jo podria apuntar-me,
2: sí,
0: no?
2: Sí, i a l'agost, vull dir, hi ha entitats que fan a l'agost també, i la primera setmana de setembre. Vull dir, sempre que hi hagi places lliures, les inscripcions estan obertes, no es tanquen un dia concret.
0: I parlant d'aquestes activitats que algunes ja s'han obert Quines són aquelles que habitualment s'omplen més, que diguis, són èxit absolut, o canvia molt segons l'any?
2: És que realment no, també és veritat que està relacionat molt també amb la capacitat que té aquella entitat de tenir nens. Vull dir, hi ha entitats que no poden tenir moltes més inscripcions perquè hi ha un espai i és compartit amb altres entitats. Llavors, entitats que tenen moltes inscripcions perquè també estan tot l'estiu, doncs tenim, clar, la vela, per exemple, clar, està tot l'estiu perquè és el seu punt fort. El CB Prat, el Bàsquet Pretén també fa juliol, clar, les entitats que fan juliol, agost i setembre, clar, són les que tenen més inscripcions, però perquè estan més temps també.
0: Clar, també són les que moltes
2: Ramon Llull també, aquest any el Ramon Llull també fa juliol i agost, llavors segurament serà de les entitats que tindran més inscripcions.
1: Tot i així, jo crec que el Marc el que vol és que li diguem quins són els punts calents, no? Perquè la gent el que vol és com saber, i me quedaré sin, no?
0: Clar, jo crec que hi ha preocupació per
1: sí,
0: això, no?
1: Sí, però crec que hi ha una cosa que la gent es posa molt nerviosa amb algunes, bueno, amb alguns moments, no? És normal que de l'1 al 15 de juliol sigui un moment calent. Per què? Perquè és el moment en el que segurament no han marxat de vacances, per tant, sí que és cert que segons els cupos que tenen, no? Vull dir, cadascuna de les entitats, doncs, si pot haver-hi 30 persones en un grup de la vela i ho demanen 54, doncs, hi ha 24 que no podran accedir, no? Uh-huh. És cert que això, doncs, la gent intenta fer la inscripció el més aviat possible. Ara, pot haver-hi una baixa i que vulguis fer la vela i que un dia abans entris i hi hagi disponibilitat, no? Sempre penso que també és molt important que la cosa és online, però després totes les entitats tenen un telèfon de contacte. Uh-huh. És molt important que qualsevol persona que estigui interessat en una activitat pot veure la petita descripció que es fa a la guia, però que les entitats estan per informar, fan reunions informatives i estan a disponibilitat de tots els usuaris. És igual que els sistemes de pagament. Si tu vas a pagar via web, l'has de fer amb una targeta de crèdit. Si tu tens algun tipus de problema personal que prefereixes treballar amb un tema de cash, amb metàl·lic, perquè amb l'entitat vols pactar alguna situació, parles amb l'entitat i pots arribar a un acord. Per tant, crec que tenim molta plasticitat i moltes formes d'arribar a... Igualment, si no domines el tema digital, pots fer servir tot el sistema d'informació, vale, que l'Ajuntament ofereix a través del servei de l'OH 360, amb la qual cosa tu fas una trucada telefònica i t'ajuden a fer la inscripció. Hem intentat amb la campanya d'estiu que sigui una de les campanyes que ajudi, no? Un sistema que ajudi a la digitalització dels serveis municipals. Sempre hem estat molt pilot en aquest sentit i creiem que aquesta és una de les vies, la inscripció online, que ha triomfat una barbaritat, perquè la gent estava fent cua quan eren presencials i la gent estava inscrivint-se pel mòbil, no? Per tant, crec que ens hem posat al dia fàcilment amb això i que el programa ha anat millorant de forma espectacular i que aquest sistema esglaonat ha facilitat molt, no?, aquesta possibilitat. Hi ha places durant tot l'estiu, vull dir, t'ha pot passar amb alguna cosa, amb alguna família, alguna activitat, però generalment, vull dir, que hi hagin més d'11.000 inscripcions és la millor dada que podem tenir. Sí, sí. Vull dir, la gent, si no entra en una cosa, intenta trobar una alternativa, no?
0: Clar, hi ha tanta cosa que al final hi ha una o altra que t'acaba agradant, no?
1: Que et quadra. I a més es mouen molt per tema de mi amigo, mi amiga, no? Jo vull anar amb el meu amic de tal, jo vull anar amb el meu grup de Pasqual. I això també fa que vagin provant coses diferents, no? Perquè fulanita fa teatre i me quiero apuntar. L'altre se'n va a l'escolània de l'imaginari i me quiero ir. Vull dir que, no? Vull provar-ho del bàsquet o aquest any m'agradaria anar a tal escola que es fa no sé què. Bueno, és guai. Hi ha molta mobilitat i creiem que és una de les campanyes que triomfa molt a la ciutat, no?
0: Vinga, doncs anem a parlar d'aquella documentació que necessitem. No sé si és molta, si simplement amb un DNI i poc més ja podem tirar. Com funciona?
2: Realment no. O sigui, online et demana les dades del nen, de l'usuari, de res més. Presencialment el mateix, l'entitat. Vull dir que si va el pare, la mare, signa el full d'inscripció, que és el que han de portar les famílies el primer dia, a l'entitat i poc més, a no ser que vagin de colònies, que llavors sí que de colònies han de portar, doncs,
1: la
2: targeta sanitària, perquè clar, marxen tot el dia fora, però la resta d'entitats no.
0: Un altre dels temes importants és el tema dels ajuts, que doncs, ja fa uns mesos que doncs, es va haver d'apuntar la gent per aquests ajuts d'estiu. Com funcionen, en aquest cas, així ràpidament? Hi ha molta de la ciutadania del Prat que doncs, accedeix a aquests ajuts per a aquestes activitats d'estiu?
2: pues, així, a grosso modo, pues, un de cada tres nens té disposat pues, d'un ajut d'estiu que el va demanar la família en el moment que s'havia de demanar, al mes de febrer. És una bossa de diners que es posa doncs, a la fitxa del nen i quan es fa la inscripció doncs, et va descomptant els diners com una caixa. I llavors la família doncs, sap, ha rebut un missatge de quin ajut té, de l'import, i en funció d'això doncs, decideix a quina entitat ho inscriu o no a l'estiu, i potser el millor l'ajut li cobreix totes les setmanes que la família ha decidit aquell nen a inscriure-ho, i si no, doncs, en el seu defecte, doncs, paga la part que li toqui la família.
0: Important també això que doncs, una ciutat com el Prat pugui ajudar tanta gent, perquè en aquest cas un de cada tres és, són molts nens i nenes que no es perden aquestes activitats d'estius per motius econòmics, no?
2: Correcte.
0: Anem també un altre tema que agrada molt ara quan comencen les activitats, són aquest regal que se'ls fa als nens i nenes, que és aquesta samarreta que comencem a veure al Prat tenyit sempre d'un color, del mateix color. Aquest any, com és la samarreta? Tenim... Fem el color...
2: És el color groc aquest color any, groc. Amb un sol supermaco. Bueno, es va variant. Cada estiu s'escolleix doncs, un color diferent, i és una samarreta per nen i per estiu. És a dir, que independentment que t'inscriguis a 3 setmanes de Casals, el nen rep una samarreta. Vull dir que...
0: Molt bé, doncs no sé si ens deixem alguna cosa...
1: Sí, jo vull recordar una coseta dels ajuts, perquè és molt important que la gent sol·licita l'ajut. Això és una qüestió molt complexa per a nosaltres a nivell de tramitació administrativa. I les persones que tenen un ajut han de fer la inscripció fins al dia 1 de juny. Per tant, no tenen tot l'estiu per fer-ho. Per gaudir-lo i per poder fer la gestió d'aquesta resta de diners a la seva inscripció, les persones que tenen un ajut han de fer la inscripció a l'estiu utilitzant aquest import. Després es poden apuntar moltes més coses, eh? Però si deixen passar aquest període, aquest ajut el perden. Llavors és molt, molt important que la gent que té l'ajut el pugui utilitzar, vull dir, faci la inscripció allò que li interessa. Igualment, també tenim la situació de... el suport que es fa a infants i joves amb necessitats educatives especials, que igualment les famílies que tenen aquest tipus de perfil a casa a partir de 3 anys i que ja hagin doncs, cursat el P3 han de fer la petició de llevadors entre el dia 4 i 22 de maig. Tampoc ho poden deixar passar. Per què? Perquè això suposa la contractació d'uns professionals que els hem de tenir en estoc. Per tant, encara tenen uns dies per poder fer la seva petició via instància, aportar la documentació que acrediti doncs, aquesta situació de necessitat.
0: I per acabar, on podem veure totes les activitats, tastejar, fer aquesta immersió en tot el que hi ha d'aquestes activitats d'estiu?
2: Pues, doncs a la web municipal, online.elprat.cat, allà tens la guia, que està en un PDF que les famílies poden accedir, i després per diferents àrees, educació, esportives, lleure i cultura, doncs estan desglossades.
0: Molt bé, doncs amb això ens quedem. Amb aquesta setmana que teniu intensa d'inscripcions d'aquestes activitats d'estiu, que sembla que no, però queda reja per acabar el curs i per donar inici a aquest estiu d'activitats. Gràcies a les dues.
2: Gràcies a tu.
1: Molt bé, bon estiu.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre el govern i els sindicats hostaguesters, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui, en aquest cas sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar, i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat Hostecastès.
1: Gràcies, Pau. Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, l'aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport, volíem dir, o més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-baixa 7411 a Riba-Roja deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Planeta Prat.
5: Moment per l'entrevista esportiva de la setmana de la mà del Prat Esports.

0: Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.
1: Són 2:15.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
1: Bon dia, espera Luis Rodríguez Alonso. Govern i sindicats es reuneixen novament avui amb l'objectiu d'apropar posicions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat a la mesa sectorial per tal d'avaluar la situació i mirar de redreçar el conflicte. Els sindicats convocants de la vaga han anunciat que hi assistiran, al contrari del que van fer en les darreres convocatòries. Escoltem Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
3: Necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada, doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Si no hi ha avenços substancials, estan previstes dues vagues més a tota Catalunya i diverses convocatòries per territori. La d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 50% al Prat. Encara més conflictes laborals. Nissan i el comitè d'empresa tornen a seure avui a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO, que afecta 211 treballadors i treballadores als centres del Prat i de la Zona Franca, està ben plantejat, i és que els sindicats anuncien defectes de forma des del primer dia. Així mateix ho assegura Joan Carles Llepes, coordinador de la UGT.
4: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'iniciï aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
1: L'ERO que planteja Nissan, els tres centres de la multinacional japonesa té a Catalunya afectaran un total de 211 treballadors, com dèiem, i d'aquests 110 són del centre de recanvis al Prat. I el centre cívic Palmira Domènech engega avui els actes al voltant del dia contra la LGTBI-fòbia, que es commemora diumenge. És una jornada a la qual s'arriba amb una paradoxa molt clara. Espanya encapçala per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció legal del col·lectiu, però alhora Catalunya, segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, ha registrat fins a 353 incidències, xifra rècord. De tot plegat s'empararà aquesta tarda una taula rodona a partir de les 6.
2: Esports.
1: I els esports, demà arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló amb els primers entrenaments lliures. El pilot pretenc Joel Esteban afronta la cita després d'haver aconseguit el millor resultat del que portem de temporada a França amb una cinquena posició. Els precedents en aquest circuit de moment han estat molt bons, ja que únicament ha competit una vegada la temporada 2024 i va ser 14è. Això és tot de moment, nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.
5: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
6: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
7: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
8: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: I arriba el moment de l'espai del reportatge Les veus de la Neus amb Neus Macias.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

Què tal? Bona tarda. Diverses entitats en defensa del transport públic han protagonitzat aquest matí una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroport, impulsada per la Generalitat, una protesta que han convocat les plataformes com, per exemple, Salvem R2 Nord, la PTP, Zeroport o Dignitat de les Vies, i que han volgut posar el focus d'aquesta manera en el que consideren un empitjorament del servei de Rodalies en una infraestructura que ja es troba al límit de la seva capacitat. De seguida ho ampliem, abans però titulars de la jornada.

0: Després de pràcticament 3 hores de reunió, els sindicats d'educació i el departament no han arribat a cap acord i de moment es mantenen les vagues i mobilitzacions previstes fins al juny a escoles i instituts. Hi haurà una nova reunió amb el departament el proper 19 de maig. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió de gossos, especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cats. El Centre Cívic Palmira Domènech engega avui els actes del voltant del dia contra la LGTBI-fòbia, que es commemora diumenge. Una jornada a la qual s'arriba amb una paradoxa molt clara. Espanya lidera el rànquing europeu de drets i de protecció legal, però alhora hi ha rècord d'incidències de LGTBI-fòbia a Catalunya. Els esports. Demà arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló i amb els primers entrenaments lliures. El pretenc Joel Esteban afronta aquesta cita després d'haver aconseguit el millor resultat que portem de temporada a França amb una cinquena posició. Comencem el control tècnic amb Pico Estilo, qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. Ho destacàvem en titulars. Després de pràcticament 3 hores de reunió, els sindicats d'educació i el departament no han arribat a cap acord i de moment es mantenen les vagues i mobilitzacions previstes a escoles i instituts. El detonant d'aquest desacord és el rebuig per part del sindicat majoritari, el d'USTEC, i també la intersindical del pacte en el qual van arribar amb el departament d'educació i Comissions Obreres i la UGT. De moment ja ha prevista una nova reunió que serà dimarts de la setmana que ve, dia 19 de maig. Per tot plegat es mantenen, com dèiem, les mobilitzacions que hi ha previstes. Avui hi havia una de territorial en la que és a les Terres de Girona.
1: Economia.
0: I encara parlem d'un altre conflicte laboral. En aquest cas, parlem de Nissan i del comitè d'empresa que tornen a seure avui també a la taula en una mediació clau per aclarir si l'ERO que afecta 211 treballadors dels centres del Prat i de la Zona Franca està ben plantejat, i és que els sindicats denuncien defectes de forma des del primer dia. Asseguren que Nissan no va facilitar tota la informació obligatòria ni tampoc va coordinar correctament el procés amb altres plantes europees. Així mateix ho explica Joan Carles Yepes, ell és coordinador de la secció sindical de la UGT a Nissan.
2: Demanarem la documentació que acrediti que es van fer aquest tipus de reunió i quina va ser la resolució, i en cas que no s'hagi fet, exigirem que s'inici aquest període de consultes a nivell de comitè europeu abans de començar el propi conflicte, procés aquí negociador aquí a Barcelona.
0: L'expedient de regulació d'ocupació que planteja Nissan, recordem, els tres centres que la multinacional japonesa té a Catalunya afecta un total, com dèiem, de 211 persones, el 37% de la plantilla. La majoria són del Prat, el 110 del centre de recanvis del Prat, 15 del centre de funcional i 86 del centre tècnic.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: I d'altra banda, diverses entitats en defensa del transport públic han protagonitzat aquest matí una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroport, impulsada per la Generalitat. La protesta, convocada per plataformes com Salvem R2 Nord, la PTP, Zeroport i Dignitat a les Vies, ha volgut posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei en una infraestructura que ja es troba al límit de la seva capacitat. Segons els col·lectius del sistema ferroviari català, pateix una situació de saturació estructural, especialment els túnels que travessen la capital catalana, i fet que provoca que qualsevol incidència es propagui ràpidament i que afecti milers de persones usuàries. En aquest sentit, tal com assenyalen des d'aquestes mateixes entitats, el projecte per la nova línia R Aeroport preveu introduir fins a 4 trens més per sentit i hora en un corredor amb un servei que, denuncien, estaria orientat principalment al turisme i que, per tant, quedaria fora del sistema tarifari integrat. Per això reclamen a la Generalitat que reformuli el projecte amb una visió global de xarxa, que destini els nous trens a reforçar el servei ja existent i que millori la fiabilitat i la freqüència de pas de les línies actuals. També han exigit l'abandonament del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Salut.
0: Ho destacàvem a titulars, promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Durant una hora a la setmana, aquest espai es converteix en un punt de connexió entre persones i animals on es treballen emocions, vincles i habilitats socials, i en un ambient de confiança i calma. tot plegat a través d'activitats grupals, però també individuals, que ajuden a reduir l'aïllament i també a rebaixar l'ansietat. Escoltem la infermera de psiquiatria de Bellvitge, Alba González, i el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CECTAC, Hans Werner.
3: A primera hora del dematí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, a l'ansietat, a la preocupació, i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, més alegria o menys preocupada.
4: Des d'augmentar la seguretat d'una persona a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, es molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
0: El bus de pràcticament una hora i la Morgan de 4 són dels 12 gossos del CETA que participen en intervencions terapèutiques a diversos centres sanitaris. Cadascun d'aquests, amb la seva personalitat, acompanya els pacients durant les sessions a través del joc, la interacció i, com no, les carícies.
4: Primer es parla sobre, com hem dit, l'objectiu, i després primer donem com una presentació, saludem els gossos, diem com es diuen, després els donen carícies o alguna xutxa per a saludar, potser a vegades com a canvi de nom, ells diuen el seu nom i els donen una xutxa o alguna cosa així, i després es fa l'activitat, depèn de l'objectiu com hem fet avui, i després a canvi molts cops fem una habilitat, alguna cosa que sigui com un reforç tant pel gos com per ells.
0: Es tracta de gossos seleccionats pel seu caràcter que són entrenats de forma específica en obediència i també habilitats.
4: Tenen que fer primer test de caràcter, perquè el més important d'un gos de teràpia no és la raça normalment. Sí que és veritat que n'hi ha races més predisposades, per exemple el labrador o el golden, però com heu vist avui no ha vingut ni un labrador ni un golden, sinó una barreja que no sabem ni el que és, però el test es fa de caràcter i tenen que ser gossos que tenen confiança, que els agrada estar amb gent, que no tenen pors i que es puguin recuperar ràpid.
0: Les sessions a més complementen el tractament mèdic de cada persona pacient i compten amb la col·laboració del CETAC i el suport de Nestlé Purina. La iniciativa s'emmarca en la proposta de Bellvitge de canvi de paradigma del model assistencial en la salut mental i obre també una nova via als i les professionals d'infermeria per abordar el malestar emocional.
3: Aquestes teràpies que són més innovadores, no? Tenen la capacitat també de crear cohesió social. Llavors, el que hem vist també és que moltes vegades, en comptes d'anar-se cap a l'habitació directa i estar cadascú amb el seu patiment, normalment es queden una mica més a l'espai comú, obren una porta de diàleg també amb nosaltres. Per nosaltres aquesta oportunitat de tenir els gossos és una excel·lent manera doncs, d'afiançar el vincle amb el pacient, de generar confiança i de generar un entorn més humà.
0: Estudis recents mostren que la teràpia assistida amb animals afavoreix l'activació conductual de les persones amb trastorns mentals, incrementa la socialització i l'establiment de relacions interpersonals a l'hora de contribuir a reduir el malestar emocional, els sentiments de soledat no desitjada o les conductes disruptives. La una i pràcticament 10 minuts. M'ho he de fer una petita pausa i tornar de seguida més temes.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora. Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
8: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La caixa negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: Tu ets perfecta?
1: No ho sé.
0: I tu?
2: Pues clar que sí.
0: I tu, que ets perfecta?
3: Però n'hi ha algú perfecte?
0: No ho sé.
4: Clar que no.
0: No?
4: No, no hi ha ningú perfecte.
5: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
6: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
7: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
8: El Centre Cívic Palmira Domènech que engega avui els actes al voltant del dia contra la LGTBI-fòbia, que es commemora diumenge. Serà amb una taula rodona que reflexionarà sobre les diverses violències que encara hi ha contra el col·lectiu. I és que arribem a aquesta jornada amb una paradoxa molt clara. Espanya encapçalà per primer cop el Rainbow Map d'ILGA Europe, és a dir, el rànquing europeu de drets i de protecció legal del col·lectiu, però al mateix temps, a Catalunya, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat fins a 353 incidències només durant el 2025. Això és el màxim històric, i especialment pel que fa a les agressions i els delictes d'odi. Així mateix ho destaca també la tècnica de feminismes de l'Ajuntament de Prat, Anna Navarro.
9: Augmentant molt tot el tema de discursos d'odi, tot el que és en xarxes, com en primer lloc, i en segon, tot el que són les agressions. Agressions tant verbals com físiques. Per tant, estem en un moment i en una època que tu diries haurien de disminuir no, les violències i estan augmentant.
8: Un exemple d'això són els discursos d'odi que ha rebut, per exemple, l'artista multidisciplinar pretenca Estela Cruz. Ella serà una de les quatre persones que participaran en aquesta taula rodona que, juntament amb Elena Lungares, d'Orgull pot alabar.
10: Des de les ciutats com la nostra és molt important que puguem conèixer les realitats de les persones LGTBIQ+, de les nostres discriminacions, perquè estem a prop, estem a tot arreu, formem part del dia a dia, treballem conjuntament a les nostres feines, a les nostres associacions.
8: També hi serà l'Ivan Herrador, de Sant Boi Positiu, i Palo Beas, de la nova entitat Todas, Todos, Todes, qui també considera que hi ha un cert retrocés en el col·lectiu.
11: Yo he notado que la diversidad sexual se ha ido metiendo al closet nuevamente. Sí. Hemos tenido o han tenido que esconderse de nuevo y buscar estos espacios seguros, entre comillas, que existen en Sitges, que existen en Barcelona. Acá en el Prat la gente nos manifiesta eso. Es difícil salir del closet, es difícil mostrarse libre. Acá en el Prat, claro, porque además es un pueblo donde todo el mundo se conoce.
8: I aquest cicle més continuarà també durant els propers dies amb noves propostes. El 16 de maig hi haurà la sortida a Barcelona amb Nosaltres som vivències i resiliències a la Barcelona LGBTIQ+, que guia el Salva Lou amb un punt de trobada a la plaça de l'Agricultura a 9:15, però cal inscriure-se abans prèviament a través de la pàgina web de l'Ajuntament. D'altra banda, també el dia 18 s'haurà una nova taula rodona amb un espai de participació per impulsar accions i polítiques inclusives al municipi, i el dia 24, la setmana que ve, a les 12 hi haurà un vermut LGBTIQ+, a la terrassa de la Capsa, com un espai de trobada festiu i també comunitari.
7: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
8: I al marge doncs, d'aquests punts de trobada també hi ha nous serveis que s'han posat en marxa recentment. El Prat ha estrenat el nou grup d'ajuda mútua adreçat a persones LGBTIQ+, que impulsen des del Servei d'Atenció Integral, el SAI, que està pensat com a espai de benestar emocional i de suport entre iguals. La primera sessió es va fer ara fa un mes, a les 5 de la tarda, a les cases en Puig, i el grup es reunirà cada tercer dimarts de mes. Es tracta d'un espai obert a qualsevol persona interessada a participar-hi i amb l'objectiu de compartir experiències, enfortir l'autoestima i generar xarxes de confiança davant de situacions de discriminació o també d'exclusió. Escoltem la coordinadora del SAI, Rosa Mela.
12: De vegades ens venien persones del col·lectiu que la seva demanda no era tant de tenir un psicòleg que se l'escoltés, sinó de poder parlar
13: clar
12: amb gent, no? Amb iguals. Llavors això vam pensar que seria molt interessant, perquè de vegades el no tenir xarxa, el sentiment de solitud no desitjada no és el més òptim. Llavors vam plantejar de fer un espai, de fet el farem les mateixes cases d'en Puig, i oferir un espai amable.
8: Els GAM, els grups d'ajuda mútua, són grups d'escolta i de comprensió en què persones que comparteixen una mateixa realitat o preocupació s'acompanyen de forma mútua i amb moderació de persones voluntàries formades. En els darrers mesos, de fet, ja s'han encetat grups d'ajuda mútua com el grup de dol o el grup de benestar i que han donat resultats satisfactoris i, per tant, es vol aplicar a d'altres aspectes també de la salut. Escoltem ara la tinenta d'alcaldia de les àrees de benestar, polítiques d'igualtat i ciutadania, Marisol Rojas Fernández.
1: I a més tenim l'experiència de que els grups d'ajuda mútua funcionen en qualsevol matèria, no? I qualsevol, com deia la Rosa, tenim el grup de dol, tenim el grup de benestar, aquests grups funcionen. Hi ha una evolució, perquè bueno, sempre tenim, no?, l'atenció individual, però després, si tenim un GAM, també el tema dels iguals, el tema de compartir, no?, pues una experiència que igual aquesta experiència que, no, que relata una persona pot servir a una altra.
8: El projecte també s'emmarca en l'estratègia de salut mental comunitària i en les seccions de suport i visibilització del col·lectiu. Els GAM pretenen ser una eina més d'aquesta xarxa municipal que no només està pensada per les persones LGBTQ+, sinó també pels seus entorns i famílies. Exemples concrets recents, com el de l'avi d'una persona que està començant a transicionar, refermen la necessitat d'aquests espais de suport.
12: Em va donar molta tendresa un avi que va venir a fer una consulta i em va comentar que havia descobert que tenia un net que ara volia ser una neta. Uh-huh. I deia, jo no entiendo nada, però quiero que me ayudes a entender. Em va semblar superbonic que una persona gran que ve d'un altre moment, no, on les polítiques LGBTI no eren tan comuns, tingués aquesta capacitat, no?, d'entendre, que a més m'ha agradat moltíssim perquè va dir, és que jo m'estimo molt.
1: Clar.
12: Dit, sí, no? Sí. Per això vull entendre i vull que m'ajudeu a entendre.
8: Per participar dels grups d'ajuda mútua LGBTQ+, es pot escriure al correu a l'adreça lgbti@prat.cat o bé apropar-se a les sessions que, recordem, com dèiem, seran cada tercer dimarts de mes i a les 5 de la tarda a les cases d'en Puig. Recordem que també és l'equipament que acull el Servei d'Atenció Integral, el SAI, al qual es pot demanar aixopluc demanant cita prèvia. El temps d'atenció s'aviran acostuma a ser inferior als 10 dies i, en cas d'urgència, la resposta pot ser molt més immediata.
7: El temps.
8: I anem a actualitzar la informació meteorològica que ens ha d'acompanyar de cara a aquesta pràcticament recta final de la setmana. Ho fem com sempre amb el Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu.
8: I per què fa l'estat de la mar?
3: Una situació esvalutada pel que fa al mar, sobretot ja mar enfora, amb maró o forta maró d'una forma generalitzada, i és que el vent més aviat de ponent o mestral serà intens a gran part de la costa barcelonina i també a la Costa Daurada. En canvi, el vent serà molt més variable en direcció, dominant fins i tot de xaloc o llevant a la Costa Brava, sempre també amb maró. Per tant, la mar estarà un palet esvalutat. A la Costa Brava també les properes hores hi haurà alguns grups, alguns ruixats intensos però locals. En vista el divendres, el vent continuarà bufant més aviat de ponent o mestral, sobretot al sud de la costa barcelonina i la Costa Daurada, i una mica de tramuntana al Cap de Creus. Al sud de la Costa Brava, vent de sud-est, amb mar entre maró i forta maró, sobretot també mar enfora. La tarda del divendres portarà refrontall, entrarà de cop el vent de xaloc i llevant a la costa barcelonina, per tant hi haurà fins i tot una mica de mar creuada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 14 de maig. Tot seguit arriba al Prat Esports de la mà de Jonathan Marín González fins al punt de les dues. Com sempre, l'informació local tornarà ben puntual aquesta tarda a partir de les 5. Bona tarda.
1: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Erdogan surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
1: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Loco. Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
9: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
2: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
0: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
10: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
11: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
1: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
12: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
13: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
14: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
13: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
0: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
13: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
1: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
12: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: El Prat d'Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons de dos quarts de dues de la tarda. Avui a l'edició migdia parlarem dels diferents actes poliesportius que es duran a terme durant aquest cap de setmana i que són d'interès pels clubs de la nostra ciutat i també als nostres esportistes. Una de les cites destacades, per exemple, doncs és aquest Gran Premi de Catalunya de motociclisme. I avui dijous toca la secció de l'hemeroteca d'en Manolo Gol. La nostra protagonista d'avui és la Sandra Gómez, entrenadora, expatinadora i una de les grans responsables de l'èxit del patinatge de velocitat a la nostra ciutat. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya avui el Juan Carlos Muñoz. Comencem, benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Demà arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló amb els primers entrenaments lliures. El pilot pretenc Joel Esteban afronta la cita després d'haver aconseguit el millor resultat del que portem de temporada, una cinquena posició a França. Els precedents en aquest circuit de moment no han estat molt bons, ja que únicament ha competit una vegada la temporada 2024 i va ser 14. Actualment el Pota Blava ocupa la desena posició a la classificació amb 24 punts. Demà a les 9 del matí seran els primers entrenaments lliures. Dissabte a 3 quarts de 9 del matí arrencaran els segons i la classificació començarà a 3 quarts d'una, la Q1, i a les 10, a la 1 i 10, la Q2. La cursa serà en 18 voltes i arrencarà a les 11 del matí. I més coses. Dissabte, el Club Triplé Prat i el Prat Triatló 1994 competiran a la tercera edició del Tarraco Aquatló, una prova que tindrà lloc a la platja de la Rabassada, Tarragona, i que és campionat de Catalunya infantil, cadet i juvenil. A més, la cita és puntuable per a la Lliga i la Copa Catalana. Pel que fa a les distàncies, seran 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de curs a peu, però sí que és veritat que són distàncies que s'aniran adaptant segons la categoria. I tanquem aquest repàs dels actes d'aquest cap de setmana parlant de patinatge de velocitat, perquè també dissabte tenim un esdeveniment esportiu destacat al Campionat de Catalunya de Circuit de Patinatge de Velocitat. Aquesta cita és organitzada per la Federació Catalana de Patinatge i el Club Patí Velocitat al Prat, al Parc Ciclista de Sant Boi. Des de les 9 del matí competiran patinadors i patinadores de totes les categories, des de mini fins a màster, en modalitats masculina i femenina. Com no pot ser d'una altra manera, la nostra ciutat tindrà representació d'esportistes a través del Club Patí Velocitat al Prat i el Club Patí Ciutat al Prat. I ja que parlem de patinatge de velocitat, anem amb la secció de l'hemeroteca, perquè la nostra protagonista malament no se li donava aquest esport.
1: Escoltes el Prat es

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials, i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shinkaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat de Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Sota el lema "Per temps de flors ens plantem", 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Baix, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C-25 i la C-16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C-16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Centenars de docents s'han ajuntat a la C-16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alícia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
14: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia de vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
13: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura bàsica i crítica com són les carreteres, les autopistes, no està dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad, necesidad de la información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se puedan realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejaron expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Homer Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça.
5: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
6: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
5: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
4: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
5: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
7: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
5: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
4: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
5: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
4: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
9: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
10: Això ens situa en un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
8: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
4: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
2: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
0: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
4: Per cert, l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
5: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
4: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
4: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
4: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys a l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
4: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux.
5: El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el Papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
4: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui a nosaltres al 200% perquè les necessitem molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de 2 jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, de veritat.

0: a l'últim minut de la primera part, era l'única manera més o menys que ens podíem fer mal, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: En bàsquet de la Lliga ACB, avui el Joventut Badalona rep la visita a l'Olímpic de l'Andorra a partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
2: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força i d'equip, doncs, quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs sempre vol jugar.
1: La Copa que juga a Gijón a 6:15 de la tarda, primer partit al Cerdanyola, juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
6: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
7: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
8: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
7: But visual learning is so much better.
8: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
6: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
6: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
9: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us... Hell yeah.
6: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 3:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga acaba sense acord, però les dues parts s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en aquestes millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora

0: Educativa Ignasi Jiménez després de la reunió.
1: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
2: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous, 14 de maig de 2026, i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertir enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-la la carn. Sònia Kerr.
3: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Òscar Ordeig aposta per la cuina per comercialitzar aquesta carn. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
4: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril.
3: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
3: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura de Mangega, la 44a edició del Còmic Barcelona.
3: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago.
0: Els esports, el Girona afronta el partit més important de la història. Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Reial Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està més cara aquesta temporada.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i sobretot les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats se citen dimarts que ve per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida a més als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries previstes de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, quin és el posicionament dels sindicats? Bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat en aquest sentit ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
8: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
9: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
10: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
8: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Això per part dels sindicats, però quines explicacions ha donat el govern? Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
2: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
11: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisemanal per avançar en l'acord.
0: I mentrestant continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 mestres i professors s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials d'educació després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració del certamen Temps de Flors a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Sota el lema per Temps de Flors, ens plantem, 8.000 docents, segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat USTEC a les comarques de Girona.
13: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
12: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a les comarques de la Catalunya Central. A Osona, una bicicletada pels carrers de Vic ha escenificat la jornada de vaga d'aquest dijous. S'han anat aturant en diversos punts aquí els docents per fer-hi activitats, com per exemple jocs de cucanya. L'objectiu, entorpir el trànsit i fer partícips també les famílies. El nou FM, Esther Rovira.
14: Més d'un centenar de docents i famílies s'han concentrat a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest ha estat el punt de partida d'una marxa que ha recorregut diversos punts de la ciutat. Han anat parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla, en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica per demostrar unitat davant les reclamacions per millorar les condicions laborals del professorat català. Ho explica Sònia Zapata, delegada sindical d'USTEC.
15: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies, i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
14: L'objectiu de la mobilització també ha estat entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les seves mobilitzacions.
3: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin aquests talls de carreteres de forma il·legal, però creu que Interior ho va fer de forma maldestra. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
16: Interrumpir una infraestructura bàsica i crítica com són les carreteres, les autopistes, no està dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesitan de la información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se pueda realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejan expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado pecho descubierto.
3: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica. Ha estat després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració del voltant de 200 testimonis.
3: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
7: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions d'euros a comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana i amb aquesta nova estratègia. Marc Dalmau, bon dia.
17: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: I tot el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
17: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i els mateixos ajuntaments.
17: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Doncs encara en relació a l'agricultura, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions a principis de juny si la conselleria no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
3: Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos. Així ho advertia Jaume Gardenyes, que és responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
18: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril. És una lleugeríssima millora, de fet, d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats, però els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
3: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anuli la bonificació, principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia, i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer n'és el responsable de Mercat de Treball.
19: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas ha baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat, sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3% i Tarragona amb un 3,2%. I a la cua hi ha Barcelona, on els preus cauen del 3 al 2,8%.
0: Doncs no deixem l'economia. Avui primera reunió de mediació entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni tampoc no ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
3: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser encara més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical UGT FICA a Nissan.
20: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nulitat d'aquest expedient.
3: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
0: L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo, mentrestant, afectarà 91 repartidors, finalment, a Catalunya.
3: És un 21% més, Marta, dels 435 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa. Cap d'ells, això sí, a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
0: Atenció a aquestes dades. L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant el tractament a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats, la diàlisi amb més impacte ambiental, i els experts fan una crida a reduir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal, i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
22: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
23: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
21: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: Doncs seguim a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, que està en ple creixement i ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal, i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
25: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
24: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn, i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
0: L'alcalde de Barcelona, per cert, que ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
3: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros a la taxa de les ordenances fiscals del 2027, en lloc de fer l'increment progressivament.
0: Canviem de comarques perquè 8 municipis de les Garrigues Altes han signat un acord amb la Generalitat i la Diputació de Lleida per millorar la connectivitat interna i adequar la titularitat de diverses vies de la zona. Les actuacions que es duran a terme comportaran més de 18 milions d'euros d'inversió. Ho ha dit Lleida Ràdio, Judit Castellà.
1: El conveni comporta un conjunt d'actuacions de millora en un tram de la C-233 i en els camins de Torrebesses a Castelldans i de Bellaguarda als Torms, així com l'adequació de la seva titularitat i funcionalitat. El finançament dels treballs correspondrà a la Generalitat de Catalunya, aproximadament del 75%, i a la Diputació de Lleida, el 25%. Es preveu que les obres estiguin enllestides el 2028 i abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
5: La potencialitat que teniu a les Garrigues Altes recau en potenciar-vos com a identitat, com allò que heu estat sempre, vinculat al sector primari, però també hem de tenir la capacitat d'incorporar joves, persones que es vulguin viure i desenvolupar el seu projecte vital en els vostres municipis, i per això també aquest esforç de progrés i de modernització a tot Catalunya, a les Garrigues Altes també.
1: La millora de les comunicacions viàries forma part del programa Relament de les Garrigues Altes del Govern de la Generalitat.
0: I és moment per a la cultura. Està tot a punt perquè demà comenci la 44a edició del còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra per a Cuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
8: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
6: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Bang o els Amics de les Arts són els caps de cartell del Petit Camaleons, el festival de música de referència per als més petits que tornarà a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
9: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arborètum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
10: Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible.
9: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
0: I el Festival Terrats en Cultura portarà 13 espectacles a 7 terrats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Del 12 de juny al 24 de juliol, la trobada combinarà música, teatre, dansa i stand-up.
3: Terrats en Cultura manté la seva original proposta. Espectacles a llocs poc convencionals, 7 terrats de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, però ubicacions que el públic no coneix fins aleshores, fins hores abans, volíem dir, de cada funció. En total, 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa i una proposta d'estanap. L'organització preveu que un miler d'espectadors passin fins al 28 de juliol que gaudeixin d'aquesta proposta.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta, atenció, el partit més important de la història.
26: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañé.
27: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda a un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
2: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
27: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties, però que s'infiltrarà per poder jugar, i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
26: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026, victòria contra l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
4: Ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur, la veritat.
26: I ahir el Barça va perdre per 1-0 contra l'Alavés, també equip immers en la lluita per la salvació. En bàsquet, en el món de la cistella, a la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, el Joventut Badalona rep a l'Olímpic a l'Andorra. Ahir, derrota del Hayopos Lleida i el Barça va superar el Granada. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins i prenen part 5 equips catalans. Avui hi ha dos partits, a 6:15 de la tarda el Cerdanyola juga contra el Fraga i a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: consultada.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Et felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Amiga Flower, Cielo Cartiti, Day, siempre para la compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta. Amiga Flower.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
1: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
3: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
1: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
0: Notícies en xarxa.
4: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 14 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de gossos guia i de teràpia i del projecte Juntos por Calo y Eric. Avui entrevistarem la Marta Galera, que és mare de l'Eric des de Castellà del Vallès. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el baix percentatge d'emancipació dels joves de Catalunya i l'endarreriment de l'arribada del Bizum als establiments físics a partir del juny. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Miquel Martí Escorcell, creu de Sant Jordi. Continuarem parlant d'animals per fer referència a l'alimentació i al benestar dels animals domèstics. Parlarem amb Eduard Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center de Badalona. Acabarem amb cultura per presentar-vos l'exposició Poesia de la distància de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que s'inclou en el Festival Lumínic de Fotografia. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda al campus. Terrassa, d'un fet Business School, ha acollit la segona edició del Terrassa Tech Artificial Intelligence and Data Analytics International Workshop, una trobada internacional que reuneix investigadors, acadèmics i professionals per compartir coneixement i experiència sobre les últimes aplicacions de la intel·ligència artificial. La jornada ha posat en el focus en aplicacions reals de la intel·ligència artificial i el data analytics en sectors com la salut, l'educació, la logística, la sostenibilitat, la predicció meteorològica, les smart cities, l'esport o la transformació empresarial, combinant recerca acadèmica i casos pràctics d'impacte. El programa ha reunit experts i investigadors, entre altres, de la UPC, la UAB, la UPF, la UOC, la Universitat de Lleida, Mutua Terrassa, Insilo Technologies i també de l'EONSET Business School. I ha comptat amb dos ponents principals de referència, el doctor Daniel Riera, de la UOC, i Fatos Chafa, catedràtic de la UPC Barcelona Tech. La jornada, organitzada per l'EONSET Business School, ha comptat amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, la Decision Exchange Alliance, amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. Terrassa Tech 2026 dona continuïtat a les edicions celebrades anteriorment, entre altres a Benicàssim, Lleida i Alcoi.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La guerra interna de Junts per Sabadell arriba als jutjats. El regidor Lluís Matas, que està suspès de militància, ha demanat mesures cautelars per revocar la decisió de l'executiva local, que el vol expulsar del partit. Tant ell com la regidora Càtia Bota, que es troba en la mateixa situació, consideren que és tot una maniobra premeditada i per això ara han recorregut a la justícia. Escoltem a Lluís Matas aquest matí davant els jutjats de Sabadell.
3: Perquè fins ara de Junts, doncs, diguem-ne, ens ha tombat totes les nostres al·legacions, no ha acceptat cap de les nostres proves. Nosaltres hem demostrat que no hem comès cap delicte ni cap infracció, però Junts, evidentment, doncs, internament ha ventilat aquest tema com era d'esperar. La sentència, diguem-ne, interna de Junts estava escrita i, per tant, doncs, ara un jutge haurà de començar a dir si tot aquest procés és un procés fake o és un procés democràtic.
2: Tant Matas com Bota demanen aquestes mesures cautelars amb caràcter urgent, ja que volen participar a l'assemblea del partit que es farà demà.
0: Gràcies, Juli. Anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Guanyem Badalona denuncia irregularitats en el termini establert per presentar recursos al projecte urbanístic del Parc de Cal Arnús, que en un primer moment només donava un mes de marge per fer-ho, quan la llei marca que han de ser dos. El govern local diu que és un error material que ja s'està solucionant, però la formació l'acusa de voler dificultar la impugnació del projecte a la ciutadania. Tres setmanes després que Guanyem assenyalés anomalies en un projecte per fer habitatges de luxe a Canyet, ara ho torna a fer aquest cop posant sota la lupa el projecte per construir pisos al Parc de Cal Arnús. En la publicació al butlletí oficial de la província, el govern local desestima la majoria del centenar d'al·legacions presentades per ciutadans i entitats i aprova definitivament el projecte. La via que s'obre ara per impugnar la construcció d'habitatges sobre l'antic concessionari de Covesa és la presentació d'un recurs contenciós administratiu, però el termini fixat per fer-ho és d'un mes en lloc de dos, com preveu la llei. Davant d'aquest fet, Guanyem descarta que sigui un error i sospita que hi ha una voluntat de l'executiu del Partit Popular d'obstaculitzar que els ciutadans puguin defensar el parc. Dolors Sabater és la presidenta de Guanyem.
5: És la segona vegada en molt poc temps que des de l'àrea d'urbanisme del regidor Daniel Gràcia es fan dos errors inexplicables que, curiosament, són de projectes molt controvertits. Va ser el de Canyet, és el de Cal Arnús, en els que hi ha una edificació sobre una zona protegida i en els que el que aquests errors provoquen és que es vulneri la capacitat de la ciutadania a defensar-se.
4: Guanyem va presentar una sol·licitud d'anul·lació immediata de la tramitació del projecte reclamant que es torni a publicar l'expedient amb els terminis correctes. L'executiu municipal, per la seva banda, assegura que va fer el tràmit divendres de manera que ja està corregint l'error.
0: Gràcies, Martí. Continuem encara al litoral, ara des del Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitat de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Escoltem la infermera de psiquiatria de Bellvitge, Alba González, i el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CETAC, Hans Warner.
7: A primera hora del matí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, a l'ansietat, a la preocupació, i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, més alegria o menys preocupada.
8: Des d'augmentar la seguretat d'una persona a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, es molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
6: La iniciativa s'emmarca en la proposta de Bellvitge de canvi de paradigma en el model assistencial de la salut mental i obre una nova via als i les professionals d'infermeria per abordar el malestar emocional.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès, a Castellà, concretament, Albert Sant Andrés. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Els infants i joves de Castellà del Vallès podran escollir aquest estiu entre 28 propostes organitzades per 24 entitats promotores en el marc del projecte Activitats d'Estiu 2026, un estiu enriquit. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament arriba a la 7a edició amb l'objectiu de garantir una oferta àmplia i equilibrada d'activitats lúdiques, esportives, culturals, artístiques i de reforç escolar, que pretenen contribuir a la cohesió social, a la millora de la qualitat de vida i al benestar de la ciutadania i a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. El programa inclou lleure en casals, formació en arts i música, esports, activitats de natura, cultura popular, colònies, dansa i ball, teatre, idiomes, psicològics, motricitat, etc. El projecte, amb 1.584 places disponibles, també té com a finalitat que tots els infants i joves puguin participar en les activitats d'estiu, independentment de la situació econòmica de la seva família. També vol assegurar una oferta inclusiva i accessible que doni resposta a les necessitats específiques de suport educatiu. Per donar suport a les entitats organitzadores, l'Ajuntament tornarà a destinar al projecte una dotació de 25.000 euros. També cedirà diversos espais municipals i n'assumirà la neteja.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: L'Anna, la Sara, la Laia, el Sergi, la Sílvia i la Camila estan asseguts tots junts al costat de l'hort urbà de l'escola Pins del Vallès. Tots ells tenen la mirada fixa en un objecte molt concret, el quadern de camp que han fet conjuntament amb els seus companys de sisè de primària, que després de setmanes sent només un projecte, s'ha acabat convertint en una realitat. Un quadern de camp és una llibreta on la persona que l'elabora hi pot fer dibuixos, lletres o el que vulgui. Es tracta d'un espai on reculls el que sents, el que penses, el que observes i el que passa a la natura. Així ho explica Yolanda Berengueras, educadora ambiental del Pins del Vallès de l'associació L'Urpa. Així, els alumnes de sisè del Pins han plasmat en diferents pàgines tot un seguit de continguts relacionats amb l'entorn natural, de manera que els serveix com a guia per poder consultar en qualsevol moment. Aquest treball els ha permès treballar una mica el vocabulari i l'alfabetització científica per poder fer un quadern de camp una mica més rigorós. La idea del quadern neix com una iniciativa de principi de curs. Roser Marimon Clos, una de les mares de sisè del Pins, explica que a l'escola hi ha la tradició que les famílies d'aquest curs cada any facin una activitat per tal de recaptar diners i que també els serveixi als nens com a record de l'últim any que passen al centre.
11: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
12: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Els gossos guia sovint els relacionem amb l'ajuda als invidents, però ara per ara també tenen altres utilitats, com l'ajuda i el suport a infants amb trastorn de l'espectre autista. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com dius, els gossos guia serveixen per quelcom més que per ajudar invidents. Amb una formació específica poden ajudar aquests infants i la família castellarenca Sánchez Galera, pares de l'Eric, un nen de 9 anys amb TEA i mutisme selectiu, s'han recolzat en l'entitat DogPoint per aconseguir el Calo, un gos de teràpia. Han engegat el projecte Juntos por Calo y Eric. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda.
1: I bona tarda, Calo, que el tenim aquí al costat, encara que no el podem veure. Explica'ns aquesta història vostra amb el Calo i l'Eric.
2: Bueno, nosaltres vam començar amb Calo, vam buscar des de l'associació DogPoint, ens van donar suport. Tot va ser perquè, bueno, l'Eric va ser un nen doncs, que tenia moltes dificultats, moltes crisis, i amb el mutisme ens dificultava el nostre dia a dia. I gràcies a... Bueno, ens vam posar en contacte, vam trobar aquesta associació i, bueno, doncs vam trobar un suport molt gran, perquè ells formen gossos d'assistència i per nens TEA, que al final és una... és molt, molt important per nosaltres.
1: I com ha canviat la vida familiar des que el gos forma part del dia a dia de l'Eric?
2: Molt bé. La veritat és que ha sigut un canvi molt gran, perquè l'Eric és com que, bueno, les crisis s'han reduït moltíssim, sobretot a la sortida de les escoles, que al final és un entorn on ha d'aguantar molt, no? Perquè hi ha sorolls, ja no només és el... A vegades és molt l'entorn, no? Que ell no es pot comunicar i tot això al final, a la sortida, doncs, pues, acabava amb crisis. I només estar a la porta de Calo, doncs és que el somriure de l'Eric és una, bueno, és una altra molta, molta més facilitat a l'hora del nostre dia a dia, per sortir al carrer, tot ha canviat moltíssim, i a la casa també. A casa doncs també ha canviat, un entorn molt més tranquil i molt millor.
1: Els gossos sempre ens alegren, però quan és un cadell com el...
2: Sí.
1: Com el Calo, que el tinc aquí al costat, està tombat, ostres, és espectacular tenir un gos així.
2: No té encara 5 mesos i la veritat és que, bueno, doncs està sorprenent doncs, com va amb l'aprenentatge, perquè per lo petitó que és, doncs s'està portant com un campió.
1: El gos és un labrador.
2: Retriever.
1: Un labrador retriever, d'aquest color tan característic, d'aquest
2: sí.
1: Marró tan maco.
2: Sí.
1: Com es porta? Com es porta?
2: Bueno, de cada llet era un bitxito molt, molt gran, bueno, mossegava tot, però és veritat que també amb la... I el Calo, amb l'arribada, ell va arribar i als 5 dies ja teníem l'educadora a casa. Això ens va ajudar moltíssim perquè ve un cop per setmana. I ens va ajudar molt amb el tema, doncs, això, de que s'ho menjava tot, anar com marcant una mica les pautes i també de cara després de les sortides. I ara a casa és un cadell super tranquil.
1: Perquè havíeu tingut gos, vosaltres,
2: no,
1: abans?
2: No. Per això també, a més, va ser un esforç, no un esforç, sinó que una decisió més important encara. Perquè no tenim l'experiència de tenir gossos a casa.
1: Un canvi total, no?
2: Total, sí, els primers dies van ser molt caòtics. Per l'inexperiència nostra, clar, evidentment.
1: Ara em saluda,
2: Calo
1: també. Explica'ns com és aquest projecte que heu engegat, quin és l'objectiu del projecte Juntos por Calo y Eric.
2: Bueno, el projecte Juntos por Calo y Eric neix també amb l'associació, és per poder donar la formació a Calo, perquè Calo pugui ser acreditat com a gos d'assistència de l'Eric. Això ens facilitaria molt el nostre dia a dia, perquè podia entrar a tot amb la seva acreditació, hospitals, transport públic, i dona doncs, un ventall molt gran a l'hora de poder entrar a, pràcticament a tot arreu, bueno, ja directament a tot arreu, perquè ell té la seva acreditació. I l'Eric, doncs, sobretot amb el tema hospitalari, va ser una de les que ens va donar més força a fer aquest projecte, perquè l'Eric, pel seu problema que té, tant mutisme selectiu com crònic renal, doncs hem de passar moltes vegades per l'hospital, i això doncs, creiem ens ajudarà moltíssim perquè l'Eri doncs, estigui molt més calmat i sigui més fàcil per ell.
1: Perquè parlaves abans això de la sortida del col·le de l'Eric, no? Que veia el gos supercontent. Quines conductes o emocions positives heu observat en l'Eric? Amb la relació amb el gos.
2: Amb el gos, bueno, molta més tranquil·litat, reducció de crisis molt grans, i bé, el Calo encara no té la formació, ara té la formació bàsica de socialització i poc més, no? Vull dir, després, mica en mica, anirà fent la seva formació que necessita l'Eric per les necessitats de l'Eric. Sí.
1: està, aquí també s'està explicant ara el Calo.
2: Bueno, és que s'està veient.
1: Està veient pel carrer, per aquí, per la finestra.
2: S'està veient a ell mateix.
1: I s'està veient.
2: I està dient, epa, que tinc un company aquí.
1: Bueno, és un cadallet de 5 mesos. I jo, que tinc experiència amb gossos, et puc dir que els meus no estarien així de tranquils en un estudi de ràdio, perquè l'hem ficat aquí, està veient per la finestra i ja, sort que està bastant tranquil. Bueno, hi ha algun moment concret en què el gos ajudi especialment a l'Eric en regular-se i a sentir-se més tranquil, a banda de tot això que ens has explicat?
2: Ara per ara, amb la formació que porta Calo, sí que és veritat que hem notat un canvi molt gran amb les esperes. L'Eric, el tema de les esperes és una cosa que porta molt malament, i és veritat, doncs, que el tema de carrer, sortida... Sí que és veritat, doncs, que l'Eric està molt més tranquil.
1: Bueno, és el tema del directe de tenir un gos a l'estudi, sí. Això és normal. Com està sent aquest procés d'adaptació? Perquè, clar, el Calo parlem que té 5 mesos, sí. Que és un cadell al final, o sigui, sí. Està educat ja, però tots sabem que els gossos, fins que no passen l'any i mig, els dos anys...
2: Clar, i ara estem al cadell, però començarà l'adolescència, que ja ens van dient que ens preparem, que, que és dura... I bueno, aviam, de moment, bastant bé. La veritat és que és bastant fàcil per ell.
1: Quines activitats comparteixen habitualment en el dia a dia?
2: En el dia a dia, sobretot a les sortides, doncs, quan fem les sortides de sortir a passejar, anar a l'escola, i de moment, clar, el Calo és, ara per ara és un gos que fa vida com qualsevol altre gos, vol dir, no podem entrar a hospitals, encara no es pot anar a transport públic, vull dir que ens basem com si fos... I ara mateix és una mascota. I l'únic que donant, pues, amb la diferència, doncs, que amb diferents punts del dia, perquè ell ha de tenir el seu entorn de gos, per dir-ho d'una manera, però també ha de tenir un entorn que hem de treballar cada setmana, una sèrie de pautes que ens dona l'educadora, al igual que des de l'associació DogPoint nosaltres tenim una formació també perquè ens hem d'acreditar tant nosaltres com el que portarà el gos, com a Calo, que haurem d'anar passant, anirem passant una sèrie de proves i d'exàmens, fins a arribar, doncs, al peto blau, que és el que l'acredita.
1: Perquè aquest procés de sociabilització del gos, o d'entrenament, més que sociabilització, que seria el que es faria amb un gos normal, quan dura?
2: Clar,
1: quant temps és, això?
2: Hi ha dos formats, per dir-ho d'una manera, no? A DogPoint hi ha el que és el format tradicional, que serien 2 anys i mig, ¿vale? Perquè això, però ells agafen, diguéssim, agafen el gos i, doncs, són ells des de Madrid els que el formen i, doncs, van fer tot el procés. Després, és veritat, doncs, que fa, ja després, quan el gos ja té la formació, fan l'acoplament amb la família. Nosaltres estem amb un team training, que és més curt, perquè nosaltres tenim el gos i en comptes de que ens el formin, el formem nosaltres juntament amb l'associació. Nosaltres setmanalment fem tutories, se'ns van donar unes pautes juntament amb la nostra entrenadora, que és la que anem treballant, doncs, tota la formació de Calo i nosaltres com família.
1: Perquè, bueno, parlaves això, no?, que és, vosaltres el teniu, perquè jo fins al que havia conegut fins ara, no?, moltes vegades això del gos era el que deies, no?, et donaven, sí, un gos d'un any, 2 anys, crec, sí, que són, ja entrenat, i és tot molt més fàcil, no?
2: Tot molt més fàcil i també més costós, també s'ha de dir, no? El team training, doncs, bueno, el fet de que nosaltres ho fem des de casa, però penso que també és una oportunitat molt gran, no?, perquè també et formes i el vincle que es crea amb el que tenen ara mateix, ara per ara, Calo i Eric, és increïble. I és veritat, doncs, que, clar, quan et donen un gos, bueno, pues, l'acoplament, doncs, s'ha de treballar una mica més. Però tan factible és un com l'altre, vull dir, és perfecte. Nosaltres sí que és veritat, doncs, que el fer el team training és una miqueta més curt, també depèn de les habilitats de Calo i de nosaltres com família, com anem passant aquests exàmens, evidentment.
1: Perquè quins reptes, clar, això al final, deies abans que no heu tingut mai gos.
2: No
1: és complicat quan comences en aquest món.
2: Sí, els primers dies era, ¿dónde me he metido? Dios mío, qué necesidad.
1: Quins reptes heu tingut en aquests 5 mesos que té el Calo? Perquè
2: l'arribada a casa...
1: Un labrador tampoc és fàcil, eh?
2: No. Quan el veuen al carrer, enganyen mucho. Tenen molta energia, ¿vale? Són uns gossos que són molt enèrgics, però és veritat que a la vegada et donen molt carinyo, no? Però és veritat que els primers dies, clar, havies d'anar al darrere perquè eren les cortines, el sofà...
1: O sigui, les cases s'han d'adaptar també.
2: Les cases s'han d'adaptar i t'has de mentalitzar que tot canvia, no? Al final, també t'has de... als seus horaris, a les seves sortides, tot junt... amb les necessitats d'Eric, no? Que, bueno, pues, que té les seves teràpies a fora...

0: acostumat, no? És un món molt nou.
1: A mi se'm va fer bola, eh? És veritat. Ara no, no canvio per res del món, però en el seu moment sí.
0: Sí, sí, això són reptes que a vegades qui no ha tingut mai gos, no?
1: Sí, sí, i estava molt mentalitzada, perquè teníem moltes ganes i tot, però va ser durillo.
0: Perquè això, clar, us haurà canviat el vostre dia a dia, també, sí. A nivell de fer coses, no? Perquè
1: exacte.
0: Al final es pot fer gairebé tot, no? Però sí. hi ha coses que sí que us canvia, no?
1: Però clar, al final tu també t'acomodes al teu dia a dia, no? Sense un gos, sense una mascota. I bueno, també doncs, el fet de l'arribada amb ell, doncs, clar, has d'adaptar moltes coses, horaris i tal. I a més, no, doncs, que tens per nosaltres aquell pes extra, no, de que l'has de formar, que vols fer les coses bé i perquè pugui ser el millor per l'Eric, no? I llavors, doncs, clar, a vegades t'agobia una mica més també tot.
0: Perquè com es pot contactar amb vosaltres al projecte Juntos por Calo y Eric? Per rebre suport, per rebre...
1: Bueno, nosaltres des de la DogPoint ens han fet un granito d'arena de Juntos por Calo y Eric. Des d'aquí, pues, sí que si algú ens vol donar suport econòmic, es pot donar. Tampoc pensem que és una ajuda molt gran, però tampoc ha de ser tot econòmic. A vegades també, pues, al donar-nos una oportunitat, com ara la Unió Esportiva Castellà, que es va posar en contacte amb nosaltres, i aquest cap de setmana, el dia 7, el dissabte, doncs ens faran el partit de final de temporada. I tot el que...
0: Partidàs, també s'ha de dir.
1: Exacto.
0: Es juga la promoció de descens.
1: Ah, exacte.
0: Sobre...
1: I a més que ens donin l'oportunitat, no?, de que tot el que es faci de la rifa i tot anirà pel projecte Juntos por Calo y Eric. Persones que no et coneixen, que et donin aquesta oportunitat, no? A més, sortirà Calo i Eric també, sortiran al camp, i pues, és molt d'agrair. A vegades és això, no és tot econòmic, sinó també donar-nos l'oportunitat per donar a conèixer el projecte i acompanyar-los en aquest procés.
0: Quins consells donaríeu a altres famílies amb infants, amb TEA, que estiguessin pensant en aquesta teràpia de tenir un gos?
1: Jo els animaria al 100%. Vull dir, per nosaltres, tot i que no ha sigut encara que encara està molt, li falta moltíssima formació, a nosaltres ens està ajudant, però ja no només a l'Eric, sinó a nosaltres com família, no? A tota la família ens ha ajudat moltíssim. Perquè al final la família que té un nen TEA sap el que és el dia a dia, i a vegades, doncs, has de canviar moltes coses perquè l'Eric pugui continuar el millor possible, no? I això, doncs, jo els animaria a que és una oportunitat molt gran.
0: I ja per anar acabant, si haguéssiu de descriure en una frase que significa el gos per l'Eric, o una frase, una paraula, què seria? Quina seria?
1: Bueno, ara per ara és todo. Ara és tot per ell, tot per ell. És una passada.
0: Doncs, Marta, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Castellà i al Connectats i ensenyar-nos aquest projecte tan maco, no? I molta sort amb
1: gràcies.
0: El projecte i que em millori tot molt.
1: Exacte, doncs moltíssimes gràcies a portar-te's per donar-nos aquesta oportunitat també de donar veu tant a nosaltres com al projecte, com a l'associació, i poder arribar a que famílies que estiguin en la nostra situació, que sí que hi ha teràpies i moltes coses, però que també això és una oportunitat molt gran per la família i pels nens.
0: Doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres. Bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Ens espera, com d'acostum, a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. Què tal?
0: Com estàs?
1: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs anem a Terrassa. Allà hi tenim el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Carme. Què tal?
0: Tot bé? Molt bé.
2: Tot bé, tot bé.
0: Molt bé. I saludem el Santiago Tiana, que m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Ell és consultor sènior independent i s'incorpora a la tertúlia. Espero que no sigui l'última vegada, Santiago.
3: Pues,
0: ara t'estrenes, però t'esperem algun altre dia.

0: Bueno, pues moltes gràcies per la invitació i espero que no sigui la primera, com tu dius.
1: Benvingut, Santiago, benvingut.
0: Gràcies.
2: Benvingut, sí.
3: Doncs tenim un parell de temes que donaríem per parlar una bona estona, però tenim el temps que tenim i, per tant, anem ràpidament a entrar en matèria. El primer dels temes fa referència a l'emancipació dels joves de Catalunya. Quan vaig veure la notícia em va esgarrifar veure les xifres. Diu, només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. I això significa que hi ha un 82% que encara ha de viure amb els pares.
1: Ho has dit malament, Carme.
3: És
1: la no emancipació. Tenim que parlar de la no emancipació. Ja, perquè però... el problema està que no se poden emancipar. Aquesta és la realitat.
3: Clar, però jo no sé, us pregunto, si aquesta tendència es manté, potser estem parlant que tindrem els fills amb 40 i 50 anys a casa o bé compartim pis amb algú. Vull dir que el futur és una mica incert i no gaire bo en aquest sentit,
1: molt.
3: Però sobretot és molt frustrant tant per joves com per les famílies. Els joves perquè estan en un moment vital, que ara ho explicava amb el Santiago, han de construir el seu projecte de vida. Però
1: de
3: clar,
1: vida. Sí, està clar.
3: No sé, on estan les causes de tot plegat? Vosaltres, què us diu tot això?
1: Home, jo el que penso és que estem condenant a tota una generació, no? A no poder fer la seva vida, el seu projecte de vida. Ho estem condenat per què? Perquè la vivenda pràcticament és a l'inici de tot, o sigui, és quan te pots emancipar, quan pots sortir de casa, quan tens una parella, quan formes una família, quan tens fills. O sigui, si tot això no arriba, si tot això arriba 10 anys més tard o 15 anys més tard, perquè ara els joves estan esperant que acabin morint els pares per heredar el pis perquè no poden comprar ni accedir-hi a una altra vivenda, doncs els estem condenant a que no hi hagi un relleu generacional, que serà el que ens condenarà com a país, i tindrem que viure de les persones que venen migrades d'un altre país.
0: Bueno, és veritat, no? Ah, perdona. És veritat, sí, és veritat el que dius, no? Que un dels problemes és el cost de la vivenda, i que el cost de la vivenda pues, s'ha incrementat bastant més que el que són el cost dels salaris, però també és veritat, que és el que estava comentant amb la Carme, que aquesta inici de vida vital actualment també comença més tard, no? Jo recordo, pues, no sé, que en 23 o 24 ja estaves volent formar una vida independent, i ara en 23 o 24, i li posava l'exemple que la setmana passada vaig estar amb un grup de joves de 24 a 25, i el que volien era muntar l'estratègia de què tenien que fer a la vida, dir com podien progressar, a on tenien que anar a treballar, quins canvis tenien que fer a la seva vida, però l'últim que tenien al cap era l'estabilització familiar, era més un tema professional i empresarial més que un tema familiar.
3: Sí, Joan.
1: Sí. Esperen fins a l'últim moment.
2: Sí, bueno, estem davant d'un... Això és el resultat d'una nova realitat de com ha anat evolucionant en aquesta època que estem ara, de la revolució 4.0, intel·ligència artificial. Uns canvis ens ha portat el sistema i les crisis del sistema capitalista 2010 cap aquí a viure uns nous canvis socials, familiars, de vida, mentalitat, en el qual, com deies tu mateixa, Carme, ens crea un futur incert i frustrant, ple de canvis que no sabem cap on arribaran, i el pitjor de tot és que encara no ens hem ni començat a preparar ni a mentalitzar per aquests canvis. Sembla que tot ens ve de nou, i no, quan en parlem, parlem poc de les causes que ens ha portat aquí, no? Com una d'elles és, per exemple, el cost de la vida, com l'habitatge s'ha convertit en un valor de mercat en lloc d'un dret, el treball com s'ha precaritzat i com actua sobre els treballadors, que a més de que treballin ja no arriben ni a final de mes. En fi, tots aquests canvis ens han portat cap aquí, i no sabem on arribarem. Per tant, jo crec que ja seria hora de començar a pensar endem aquest futur?
3: Doncs
2: no?
3: Mira, aquesta pregunta és perfecta. Com ho hem de fer? Perquè hem de començar a preparar-nos, no?
0: El que passa que aquesta preparació que dius cada vegada no, és més complexa, no? És a dir, abans, pues, amb uns coneixements determinats ja eres capaç de poder-te anar
1: a tu sol. No,
0: però ara, avui dia, és a dir, el coneixement que han d'adquirir els estudiants, els joves, és molt més grans. Per tant, s'han de passar molt més temps estudiant, s'han de passar molt més temps preparant-se, però... i, per tant, més anys d'estudi, això, no? I en definitiva...
1: Clar, no solament és una qüestió del preu de la vivenda, no? Sinó és un canvi de paradigma, no? Que està aquí per quedar-se. Les generacions d'ara són distintes a les generacions nostres, no? I jo ja em vaig casar amb 24 anys, no? I ara el meu fill ja va muntar una parella quan tenia 35, o sigui que realment s'han redarit tot quasi 10 anys, no? I això perjudica enormement el sistema que tenim muntat de família, treball, adquirir una vivenda, tindre fills, tindre descendència, etc, no? I això perjudica a les escoles, perjudica al consum, etc. Però al final tindrem que anar-nos adaptant a una realitat que ha quedat, que ve i ve per quedar-se. Ara els nanos prioritzen comprar-se un sofà a casa seva que tindre una canalla, no? I abans nosaltres el primer que volíem és tindre una família, tindre els nostres fills i els nostres descendents. I ara això a ells no els preocupa. La joventut d'avui dia això no li preocupa tant.
0: I jo hi afegiria... Ah, perdona.
3: Endavant, Joan.
0: No, jo deia que només hi afegiria una mica el tema de la flexibilitat, no? És a dir, deies de la voluntat de comprar una vivenda, però, bueno, no pensem que comprar una vivenda el que vol dir és que et tornes esclau d'aquella vivenda. És a dir, en el moment que tu compres una vivenda, les teves oportunitats laborals s'acaben centrant molt a la vora de la teva vivenda. És a dir, si et surt una feina amb una població més llunyana o amb un país molt més llunyà, tot això és un any...
1: Però això sí que no ha canviat amb el temps, eh? Això sí. No ha canviat amb el temps.
0: No ha canviat amb el
1: si
0: temps.
1: Si vius a Barcelona... Si vius a Barcelona, intentes trobar la feina...
3: Però hi ha molt treballador nòmoda, ara.
0: Sí, exacte.
3: O sigui, tota aquesta gent que teletreballa, no? Sí, que treballa en una altra punta del món.
0: No, que teletreballa, o ja et dic, la setmana passada em va trucar un xicot que volia un consell perquè volia anar a Lisboa, i la seva experiència professional a l'aprendre passava per anar a un banc d'inversió, pues, en aquest cas era a Lisboa, per estar pues, un any i mig, no? I, clar, en aquell moment, pues, si tu tens una vivenda aquí, tens en aquest moment, fixes la teva residència en un lloc, tota aquesta flexibilitat de poder agafar les maletes i de poder marxar,
3: no
0: doncs, ja no la tens, la perds. I avui en dia hi ha més ofertes, hi ha més possibilitats fora d'aquí que aquí. Quan dic fora d'aquí, em refereixo
3: de
0: l'entorn que tu vius.
3: Joan?
2: No, jo és que em preocupa molt perquè aquests canvis que hem d'assumir de cara al futur, que jo em pregunto com els assumirem, com els gestionarem en una societat tan desigual, amb tantes desigualtats, perquè no és tan senzill. Ara el Santiago parlava de l'habitatge, ahir sortien xifres de que a Espanya una de cada tres persones paga per habitatge més del 50% dels seus ingressos. Aleshores, això és una bestialitat. O sigui, estàs sotmès a aquestes coses i la igualtat d'oportunitats en la societat no existeix. I una altra cosa, un jove que sortia l'altre dia de 48 anys separat amb una criatura que ha tingut que tornar a casa dels seus pares, no troba habitatge, i sortia allà menjant macarrons que li feia la mare. Això sembla una anècdota, però és que quan parlava aquest noi estava tocat mentalment, la seva salut mental estava tocada. Per tant, que això està creant una frustració i tocant la salut mental de molta gent. I com ho afrontem tot això si no afrontem les arrels del problema?
0: Sí, però aquestes arrels del problema que dius s'han de treballar a temps. És a dir, ara solucions immediates per arreglar tot el tema que portem 10 o 12 anys, no?, amb manca d'habitatge, manca de construcció, que de bones les conseqüències, no sé, o l'origen, no sé si ve de la crisi, no sé si ve de que l'administració no, pues, ha posat el sòl que correspon perquè es pugui construir, potser hi ha hagut masses limitacions, potser de bones el posar masses limitacions els constructors no els hi surt a compte i no volen construir, però clar, el que és segur és que això no el tindràs arreglat ni en un any, ni en dos, ni en tres, i s'ha de treballar, pues, a molt llarg termini.
1: Està clar. No, no, sí, a més, tot això s'ajunta en realitats del mercat que han canviat, com és el tema dels habitatges turístics, cosa que no existia fa 10 anys, no existia amb la força que existeix ara, no? I el fet de que la gent, hasta cert punt, no sé, jo recordo quan jo tenia 20 anys que jo pensava marxar de casa dels meus pares en el moment que poguessi, en el moment que deixessi d'estudiar i poguessi guanyar-me la vida, estaves ja pensant en muntar la teva llar, la teva vida. I ara els jovents d'avui dia, com que estan còmodes a la millor dintre de casa, no tots ni molt menys, no? Però n'hi ha alguns que diuen, bueno, jo coneixereu vosaltres alguns que realment tenen una edat per emancipar-se i no ho volen fer, ja no solament per una qüestió monetària, sinó per una qüestió de que, bueno, mentre la mare m'ho fa tot i jo no tinc una parella estable i no sé què, no sé quan, doncs mira, vaig gaudint, vaig a concerts, m'ho passo la mar de bé, no? I un dia es desperta, es dona compte que té 40 anys, no? I que al final la seva vida ja no començar-la a fer li costarà molt menys, no?
3: Sembla un conte, això, Manel.
0: No, Manel.
1: No, són realitats, sí. Realitats, sí. Que es viuen, eh?
0: Tens raó, i segurament hi ha algú que està posat amb aquesta mentalitat de que no vol perquè li és més còmode, però segurament també n'hi ha molts de que es troben amb un paradigma, no? Abans dius, jo no treballava i no em podia independitzar, però el paradigma és que ara, treballant, tampoc em puc independitzar, sí. No? I aquest és una de les coses més greus, no? De que estàs treballant, de que tens una ocupació, de que tens una responsabilitat, sí, sí. Però no et permet.
1: Lo dels treballadors pobres, sí, sí.
3: Mm-hmm. Joan.
2: No, que simplement afegir que el que deia el Santiago del temps, que no, ja sé que no és una qüestió que es pugui canviar en 4 dies, tot això, ja ho tinc clar. I és clar, però és que el que hem d'afrontar ja és tenir clar quins valors hem de defensar, tots plegats. Això sí que ho hem de tenir clar ja, no ho hem d'esperar. O sigui, hem de seguir pensant i creient que l'habitatge, per exemple, és un bé mercantil i assumir dades com que el mercat de lloguer ja forma el 3,5% del PIB d'aquest país, o sigui que l'habitatge ha de ser un negoci o ha de ser primer un dret. Per exemple, assumir valors com aquests o altres. Per tant, el que hem de tenir clar són els valors pels quals hem de lluitar. Ja ho sé que això no ho canviarem de la nit al dia, però si no tenim clar els valors pels quals hem de lluitar, doncs aleshores ja no cal ni que comencem.
1: I que tothom volem viure al lloc que volem viure, eh? Perquè us puc dir que sí, hi ha un problema real d'habitatge, sobretot de cost de l'habitatge, però quan te'n vas del centre de les grans ciutats, la vivenda no és tan sumament cara. El que passa que si tu tens el teu modus vivendi a prop d'una ciutat, doncs saps que viure a prop d'una ciutat et costarà molt més que si realment te'n vas a viure a un poble, a una ciutat de províncies que tingui la seva indústria, etc. No? La gent que viu a pobles i tenen un treball, la veritat és que estan força contents, no? I el cost de la seva vivenda és molt més reduït que aquells que vivim en ciutats molt grans, no?
0: Ja, però aleshores ara,
1: és normal.
0: I acabes d'incloure una altra cosa, que és el transport, és a dir, d'acord, que puguis desplaçar i com més surtis de l'extraradi de la teva capital o del teu centre, el cost s'ajusta, però bueno, llavors s'ha de poder permetre que et puguis desplaçar amb condicions i amb garanties.
3: D'aquest tema ja n'hem parlat en moltes ocasions, que té a veure, doncs, amb els serveis que ens podrien oferir, doncs, poblacions, altres indrets, més enllà dels nuclis on tothom es vol concentrar a viure-hi. I entraria, doncs, la mobilitat, la cobertura de serveis com sanitat, educació, o sigui, tot el que tenim al nostre abast ara mateix i que fa que vivim tots més o menys pelotonats, no?, en un mateix espai.
1: I aleshores no... revaloritza molt el temps, l'espai aquell, contra més gent demana sobre aquell espai, doncs els increments de la vivenda són més alts.
0: És clar, això és una oferta i demanda, no? Clar. És a dir, com més demanda hi ha, pues l'oferta, com que no s'amplia amb el mateix volum, pues els preus pugen.
3: Doncs una situació que l'estan patint els joves, però els pares també una mica, no? Perquè també els pares necessiten que les criatures, quan ja s'han fet grans, també necessiten el seu espai, i per tant, doncs, indirectament, això també els afecta, eh? No ens oblidem. Us sembla que canviem de tema? I us proposo un tema que vam abordar ja dimarts, però que el vam poder tocar molt superficialment. I és una el Bizum, que tots ja sabeu de què va i com funciona, aterrarà els establiments físics de seguida. No serà el dia 18 de maig com estava previst, sinó que ho han endarrerit, em sembla que fins a principis del mes que ve, i arribarà als establiments físics, i això ha fet, doncs, que alguns comerços estiguin una mica a l'expectativa de veure com anirà això. I he estat mirant una miqueta per sobre com funcionaria. La veritat és que no se li veuen moltes pegues, però aquí el més important de tot això són diverses qüestions. Una, si a partir d'ara, doncs, el tema del diner físic, és a dir, la dependència de la tecnologia, farà que el diner físic anirà desapareixent, i
1: serà menys rellevant.
3: I després hi ha una altra qüestió més relacionada amb la política i amb l'estratègia, que té a veure amb aquest impuls que ve precisament d'Europa. Europa està interessada en que es faci servir aquest sistema en contraposició a les targetes Visa, Mastercard, que
1: controlades per al mercat americà.
3: Exactament. Ja sabeu que pagant amb targeta ens controlen, tot això deixa un rastre que ens que permet que ens facin un seguiment absolut del que fem a la nostra vida. Jo la primera pregunta que us faria, Bizum els establiments físics, i a partir d'ara com si fos una cosa del més quotidià. És una bona notícia des del punt de vista del client? És una bona notícia per als comerciants? Què en penseu?
1: Jo penso que és una bona notícia no tant per al client, perquè nosaltres ens dona el mateix pagar d'una manera o d'una altra, que al final tot lo paguem d'una manera o d'una altra, són diners menys que tenim a les comptes, està clar, però indiscutiblement, no? La Unió Europea s'ha donat compte de que la introducció d'aquestes targetes de crèdit Visa, Mastercard, American Express és un mercat controlat per al mercat americà, no? Aquest divorci que Europa està tenint amb els Estats Units ens arriba a pensar que tenim que tindre una dependència total. Bizum és algo que va crear els distints bancs aquí europeus, primer va ser espanyols, no? I ara s'està buscant la comunió entre els distints bancs de la resta de països de la Unió Europea i fer un Bizum a nivell europeu. Jo crec que almenys quedaria dintre d'Europa les transaccions, no? I no li donarien de menjar, no? A les targetes gestionades per el govern americà.
0: Jo amb això hi afegiria, bueno, al final la finalitat és la mateixa, no? que és una transacció econòmica per pagar, pues, la recepció d'un bé o un servei. Però sí que és veritat que el funcionament d'un Bizum és diferent que el funcionament d'una targeta. Un Bizum és una transacció que hi ha entre dos particulars a través d'una plataforma. Una targeta és diferent, és una transacció d'un client que va parar a un comerç via pues, via, en aquest cas, pues, el titular de la targeta, que és Visa o és Mastercard. Però hi ha diferents, petites diferències entre una cosa i una altra que tenen uns avantatges i tenen uns inconvenients, no? L'avantatge del Visum jo crec que és perquè, com que tothom el fa servir per transaccions personals, doncs la gent ja està acostumada. Però bueno, pensem que el Visum és un mitjà de pagament que està associat a un número de telèfon i està associat, doncs, en el telèfon en si. Per tant, és...
3: Telèfon i número de compte.
0: Bueno, és el telèfon i la transacció. Ah. Llavors,
1: I de moment no té cost, mentre que la targeta sí té cost.
0: Bueno, no té...
3: Sí que hi hauria comissions, els establiments hauran de pagar una comissió, però la idea, pel que he pogut informar-me, és que volen que siguin comissions competitives, és a dir, que no, o siguin similars a les de les targetes.
0: Però inclús...
1: Jo tenia entès que les targetes al comerç li repercuteixen, no sé, a la millor estic equivocat, però recordo que fa molt de temps ho vaig mirar i es quedaven de cada transacció un 0,2, 3 o 4%. 0,2, 3, 4%, el que es quedava la targeta, o sigui, l'empresa que gestiona la targeta de qualsevol transacció, no? I aleshores, perquè els establiments, com molta gent, no van cèntims, tenien que fer-lo per poder agafar...
3: Això continuarà passant, hi haurà comissions, eh?
0: Ja, el que està clar és que això té un cost de desenvolupament, que té un cost d'utilització, i totes les coses es paguen, o es paguen a mà o es paguen amb bé. Per tant, sí que és veritat que segurament al principi potser sí que són comissions més atractives, són comissions que potser perquè enganxin en l'usuari, però bueno, tard o d'hora segurament tindrà un cost. El que sí que és veritat és que quanta més competència hi hagi, el cost estarà més contingut, no? Per tant, és bo que hi hagi la competència.
3: Vinga, Joan.
2: No, jo vinc d'un altre món i, per tant, la meva opinió suposo que xocarà una mica, però a mi aquests canvis d'adaptació tecnològica que venen forçats per el propi progrés tecnològic, allà per mi no canvia substancialment res. Vull dir, qui continuarà controlant el consum de les persones i dels ciutadans ara a Europa, que és el que vol, controlar i tenir controlat les transaccions i saber què gastem, quins són els nostres gustos, etcètera. La banca continuarà per sobre mantenint el control i, per tant, a mi això em segueix preocupant el mateix de sempre, que no es parli... A mi el que em preocupa és que no es parli del consumisme desaforat, no, que estem tots abocats, els Amazons i tot això, i que anem a una societat que estem pensant de quina manera pagar i prou, no? Aquesta societat és la que em preocupa. I llavors el diner, cuidado amb el diner físic. El diner físic no pot desaparèixer, perquè pensem en col·lectius que poden ser afectats directament. És que no pensem que això afectarà igual a tothom, els immigrants o els col·lectius regulars. No poden pagar només que amb diner, per exemple, no?
1: És la millor manera de... La millor manera d'una economia és que tot sigui diners físics, perquè mentre corri els diners significa que van d'una mà a una altra i tothom, no?, pot tindre accés a aquests diners. Mentre que quan et pagues en targeta, quan pagues en Bizum, no sé què, no sé quan, sempre hi ha institucions intermediaris que estan allà al mig, no?, cobrant una comissió o controlant-lo. O sigui, aquest que si n'hi ha diners i corren els diners i es mouen els diners, les economies funcionen millor, eh? Quan corren els diners, quan el diner va circulant, no?, les economies funcionen millor. El que passa que n'hi ha gent que diu, doncs jo estalvio i té una guardiola a casa i va posant allà els diners que ja no corren, no? Aleshores, mala guanyada. Sí, però mentre corri el diner, la cosa va bé.
0: No, però la tendència és clara, és a dir, l'ús del diner en les transaccions està de capa caiguda. És molt més fàcil. És a dir, la gent ja no vas ni a treure els diners del caixer automàtic per llavors pagar-ho. T'administres millor, tens un control.
2: Es poden controlar millor.
0: Es poden controlar, exacte, sí, es poden controlar. Sí, sí, sí, sí. Això, la gent que no té res a amagar. Això, la gent que no té res a amagar. La gent que té alguna cosa a amagar perquè ingressa amb diners efectiu, evidentment, té que pagar amb efectiu.
2: Però imagineu-se el que pot passar amb el nostre mòbil, que hi ha ja normalment, si ara començo a parlar de cotxes, que comprar amb un cotxe que m'està passant aquests dies a mi personalment, que parlo amb la senyora per comprar un cotxe i resulta que m'està entrant tots els anuncis de cotxes.
3: Aprofita, en Joan, aprofita i li preguntes a veure quina et sortiria més a compte. A veure si et contesta. No ens queda temps, ja he dit que són un parell de temes que ens donaríem per parlar bastant més. Només dir-vos que hi ha més de 30 milions d'usuaris de Bizum i més de 100.000 comerços online que estan adherits a aquesta plataforma. Deixem aquestes dades i tanquem. Molt ràpid.
1: Perdona, Carme, i a més, paguem de la manera que paguem, no lo descomptaran de la compte, segur.
3: Vinga, doncs us espero un altre dia. Que vagi molt bé la tarda. Gràcies als tres.
1: Molt bona tarda.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
9: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Colme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Colme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Colme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Colme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Colme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Serveis informatius. El Prat Radio.
8: Bona tarda, es parla Luis Rodríguez Alonso. Diverses entitats en defensa del transport públic han protagonitzat aquest matí una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia a Barcelona per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroporting que impulsa la Generalitat. La protesta convocada per plataformes com sabem R2 Nord, la PTP, Aeroport i Dignitat a les Vies han volgut posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei i en una infraestructura que ja es troba al límit. Segons els col·lectius, el sistema ferroviari català pateix una situació de saturació estructural i especialment els túnels que travessen la capital catalana, fet que provoca que qualsevol incidència es propagui ràpidament i que afecti milers de persones usuàries. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitat de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Escoltem la infermera de psiquiatria de Bellvitge, Alba González, i el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CETAC, Hans Warner.
9: A primera hora del dematí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, l'ansietat, la preocupació i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, més alegria o menys preocupada.
10: Des d'augmentar la seguretat d'una persona a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, es molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
8: La iniciativa s'emmarca en la proposta de Bellvitge de canvi de paradigma en el model assistencial de la salut mental i obre una nova via als i les professionals d'infermeria per abordar el malestar emocional. I el Centre Cívic Palmira Domènech engega avui els actes al voltant del dia contra la LGTBI-fòbia que es commemora diumenge, una jornada a la qual s'arriba amb una paradoxa molt clara. Espanya encapçala per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció legal del col·lectiu, però en canvi, al mateix temps, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia que a Catalunya s'han registrat fins a 353 incidències durant el 2025, un màxim històric. Sobretot això s'abordarà amb una taula rodona que es farà a partir de les 6 al Centre Cívic. I als esports, amb arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló, amb els primers entrenaments lliures. El pilot pretenc Joan Esteban afronta la cita després d'haver aconseguit el millor resultat del que portem de temporada a França, una cinquena posició. Els precedents en aquest circuit de moment també han estat positius, ja que únicament ha competit una vegada la temporada 2024 i aleshores va ser 14. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
11: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals.
12: 5 i 3 minuts de la tarda. Reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
13: Hola, què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària, bàsicament aturades habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap gran sorpresa, és cert, però també és ben cert que l'extrem sud de Barcelona avui destaca l'autovia A2 per carregada, sortint de Barcelona amb lentitud, aturades, 5-6 quilòmetres ben bons. Tot aquest tram de l'autovia A2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat molt ple, amb lentitud, retencions, com et deia, en sentit Martorell, sortint de la capital catalana. A l'extrem nord tampoc no hi ha cap gran sorpresa, retencions habituals a les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, res, un parell de quilòmetres de forma intermitent, C33, C58, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Això sí, recordem, ja més lluny de l'àrea metropolitana, que continua tallat per manifestació l'eix del Llobregat, la C16, entre Sallent i Sant Fruitós de Bages, en els dos sentits de la marxa, i que es fan desviaments senyalitzats. És tot des del Servei Català de Trànsit.
12: Gràcies, Roger. Bona tarda.
7: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Enguany, la Generalitat ha reconegut un sabadellenc amb la Creu de Sant Jordi. Miquel Martí Escorsell, president d'honor de Moventia, a qui els nostres companys de Ràdio Sabadell han pogut entrevistar. Concretament, ho ha fet en Pere Gallifa.
1: El president d'honor de Moventia, el sabadellenc Miquel Martí Escorsell, ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi 2026, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya. Per valorar aquesta distinció i la seva trajectòria, avui ens acompanya a Ràdio Sabadell. Benvingut i moltes gràcies.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una de les primeres preguntes que m'agradaria fer és com li comuniquen que li entreguen la Creu de Sant Jordi?
2: Bueno, la veritat és que va ser una sorpresa i diguem-ne que uns 15 dies abans aproximadament de l'entrega formal del reconeixement, doncs evidentment per temes de protocol i per estar avisat i saber doncs, que el dia X, a l'hora X, doncs has de tenir-ho present en l'agenda, doncs vaig tenir la satisfacció d'una trucada de la Conselleria de Cultura, que és qui otorga aquest premi, i per tant des de la Conselleria de Cultura doncs em van trucar expressament per comunicar-me que el dia X del dia d'abril doncs em faria l'entrega del reconeixement de la Creu de Sant Jordi.
1: I li va fer il·lusió?
2: Home, la veritat és que sí, eh? La veritat és que sí. Jo sempre he dit que em considero un patriot i que m'estimo molt Catalunya, m'estimo molt el nostre país, i home, i com a patriot i com a persona que s'estima Catalunya, doncs que tinguis el màxim reconeixement que et poden donar, pues va ser un motiu de satisfacció i d'orgull personal, la veritat és que sí.
1: Perquè això vostè no ho sabia de cap manera, no li havien donat cap pista en cap reunió, sé que reuneix amb autoritats, no s'olorava res.
2: No, pues la veritat és que no havia tingut cap pista prèvia, no, va estar una sorpresa. I així es va estar, és a dir, jo no havia tingut cap notícia prèvia al respecte.
1: I això de patriot, que ha tret ara aquest terme, què vol dir això? Què significa per vostè? És un patriota? O per què ho diu així?
2: Mira, patriot és un argot que amb bastants amics i amb una de les fundacions d'empresaris que tenim, que és FEMCAT, de la qual vaig tenir l'honor de presidir també fa uns anys, doncs és una fundació que un dels argots que utilitzem és que ens sentim patriots. I sentir-se pàtria, què vol dir? Pues estimar-se al país, donar una part de la teva vida al país, d'intentar retornar en el país tot allò que t'ha donat. I aquesta ha sigut una mica doncs, també la meva vocació al llarg dels anys de la meva trajectòria tant personal com professional. És a dir, que no solament és una trajectòria dedicada a lo professional, sinó que tot allò que pugui retornar a la societat, doncs en tant i quant estimes el teu país, pues, quan ho he pogut fer, ho he fet.
1: Vaig a llegir. Se li ha reconegut la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en l'impuls, el desenvolupament i la modernització del sector de la mobilitat i el transport públic de Catalunya. Tot plegat, suposo, bàsicament per Moventia, no? Aquesta empresa familiar qual vostè és president d'honor.
2: Pues sí, òbviament. Diria que aquest és un premi, és un reconeixement que encara que se m'hagi otorgat a mi personalment com a president d'honor, és un premi, una trajectòria també de la companyia, és a dir, que quan a mi em van entregar la Creu de Sant Jordi, doncs vaig alçar la mà amb reconeixement doncs, també dels que havien marxat de la primera i de la segona generació. Jo sóc tercera generació i per tant és un reconeixement, una trajectòria que va començar aquí, a la ciutat de Sabadell.
1: Expliqui-la, fa més de 100 anys.
2: Fa més de 100 anys, fa 102 anys, la va començar el meu avi amb un autobús que feia el recorregut de Creu Alta, tren elèctric que n'hi deien en aquell moment. Tren elèctric era l'estació de tren que hi havia doncs, a la Rambla cantonada doncs, amb l'actual Gran Via, i així es va començar la història de Moventia. Després, com bé sabeu, doncs vàrem estar molts anys prestant el servei urbà de la ciutat de Sabadell fins a l'any 1981, i per raons doncs, en aquell moment polítics doncs vàrem deixar de prestar el servei. I jo crec que això ens va obrir una mica els ulls i les finestres, és a dir, que el món no s'acabava a Sabadell, sinó que comença a Sabadell, i aquesta apertura de finestres doncs, que vàrem tenir en aquell moment doncs, va donar peu a dir, escolta, nosaltres què sabem fer? Pues ens dediquem a la mobilitat, tant privada com pública, se suposa que hi entenem d'això, i per tant obrim els ulls, i a partir d'aquell moment doncs, va començar el creixement. amb altres zones de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, no solament a Catalunya, sinó altres parts d'Espanya i part de l'estranger també, dels que estem presents a 7 països arreu del món.
1: Clar, algunes xifres, 260 milions de passatgers cada any, 2.500 autocars i autobusos, 163 milions de quilòmetres, i això encara és una empresa familiar?
2: Pues sí, encara tinc el goig de dir que som una empresa familiar, tercera generació, ja amb la quarta generació, doncs ja aterrada de fa 14 anys, vull dir que avui ja estan en posicions directives de primer nivell, i un orgull, jo crec que tant el meu avi com el meu pare, doncs, si veiessin la trajectòria, doncs se'n sentirien orgullosos, i d'això l'any passat, que em van donar també un premi a la mobilitat, doncs crec que és una de les coses que més satisfacció et dona, és a dir, d'una empresa que va néixer en una ciutat com de Sabadell, que em sento sabadellenc, doncs haver estat capaços de portar el nom de Sabadell i l'ADN de Sabadell, doncs arreu del món. Aquesta, jo crec que una empresa familiar que va néixer, doncs, amb el meu avi i amb un sol autobús, doncs avui poder dir que tenim 2.500 autobusos, 7.500 treballadors i més de 160 llocs de treball, de llocs d'empresa, doncs la veritat és que és una satisfacció personal, però que és una tasca que no la fa un, sinó que és una tasca d'equip. I abans, quan et deia que em vaig tenir aquest reconeixement, doncs començant per la meva família, començant pels meus germans, que han participat en el projecte, seguint pels meus fills, que estan ja en quarta generació, doncs és un reconeixement a una trajectòria familiar.
1: Vostè hi entra com a aprenent a l'empresa?
2: Jo no entro com a aprenent, però sí que haig de dir que en aquella època, en els meus anys joves, quan acabaves els estudis des dels 14 o 15 anys o en els estius de la universitat, pues el teu pare et feia anar a treballar, i per tant jo em vaig passar bastants estius, no tots els estius, és a dir, no feien vacances, sinó que la meva feina a l'acabar els estudis era anar-se'n en el taller. En aquella època el meu pare, doncs, em portava al taller, i he après l'ofici des del taller, des de desmuntar motors i caixes de canvis, i que en tinc un magnífic record. Per tant, l'empresa l'he viscut des de la posició de taller, passant per recanvis i passant per tots els departaments.
1: Conductor?
2: Conductor d'autobús, això no ho vaig arribar a ser, això no.
1: És el que falta, només el que falta. Ara és president d'Honor. Quina està la trajectòria dins de l'empresa?
2: Bueno, jo vaig començar l'any 78, acabats els meus estudis, doncs, universitaris, i el màster en direcció d'empreses que vaig fer en el IESE, el màster, i vaig començar, per tant, en l'any 78, i he anat tenint, doncs, evidentment, la trajectòria. En aquell moment la segona generació encara estava al front de l'empresa, i vaig tenir l'honor de presidir la companyia com a president executiu des de l'any 2000... no recordo exactament, no. Feia 17 anys que era president executiu, però n'he passat, doncs, per tots els llocs de l'empresa fins a arribar, doncs, a la màxima responsabilitat.
1: Diu que l'empresa té ADN sabadellenc. Quins són els seus valors?
2: Els valors, diria, com a sabadellenc i també com a valors de família.
1: Sí.
2: Bàsicament l'honestetat, el compromís amb la societat. Jo crec que tenir l'oportunitat de poder gaudir d'un servei que tu prestes a la ciutadania et fa estar molt a prop de la ciutadania. És a dir, un servei públic com el que prestem amb els autobusos et fa estar al costat, i és un sector que enganxa. És a dir, el saber que la mobilitat d'una ciutat, d'un territori, depèn, doncs, de que tu siguis puntual, depèn de que els teus conductors arribin al seu lloc, que siguis capaç de reparar els autobusos, doncs, en el moment que s'han de reparar. És a dir, això et fa estar molt a prop de les necessitats d'un de les poques coses que diuen que són drets essencials. És a dir, en la passada Covid, doncs, un dels pocs serveis essencials que vam continuar mantenint va ser la prestació del servei públic de transport de viatgers.
1: I quins reptes tenen ara o en els pròxims anys? És la sostenibilitat de la flota? Quins són?
2: Bueno, en aquests moments jo diria que tenim un repte disruptiu, un repte molt, molt interessant per davant. Hi ha una aposta clara, decidida, pel transport públic, com no pot ser d'una altra manera. En aquests moments, i potser també agreujat pel tema que hem passat de Rodalies, s'ha demostrat que el paper de l'autobús, el rol de l'autobús a dintre de la mobilitat urbana, interurbana i de connexió de les comarques amb el barcelonès i de la interconnexió entre les comarques és un rol fonamental. I la pròpia Generalitat, doncs, en aquests moments està fent una aposta molt sèria per incrementar l'oferta de transport públic interurbà i urbà en les ciutats. I per què això? Doncs perquè el transport interurbà de viatgers, que és una de les nostres principals funcions, ha sigut el mode que ha incrementat més la demanda des de la pandèmia fins ara. Molt més que el metro, molt més que ferrocarrils. És a dir, per tant, és un mode que s'ha consolidat i que pensem que té que continuar creixent aproximadament un 50% els propers anys. Això, unit en el repte de la descarbonització de la flota, que són els dos grans reptes que tenim ara en quant a mobilitat. És a dir, aquest increment de mobilitat, aquest increment de demanda que comporta un increment d'oferta i, a la vegada, doncs, el projecte de descarbonitzar la flota per tenir una flota, doncs, més sostenible en el moment actual.
1: Per tant, vostès són part de la solució tant de la crisi climàtica com també els problemes de mobilitat que hi ha al país?
2: Pues, evidentment, jo crec que la mobilitat genera economia. És a dir, el PIB creix en proporció a la mobilitat. Han de venir, si les previsions es compleixen, ens anem cap a la Catalunya dels 10 milions d'habitants. Aquest milió i mig més de persones necessitarà d'aquesta mobilitat pública. I aquesta mobilitat pública, a part d'aquest increment de persones en el territori, no es produiran en la primera corona, sinó que bàsicament aquest milió i mig de persones que han de venir en el nostre país principalment estaran vivint en les segones i en les terceres corones, el que ni diem la ciutat o dels 30 minuts, la ciutat dels 45 minuts, la ciutat de l'hora, perquè la gent, per raons de feina i per raons de disponibilitats de vivenda, no poden viure en la primera corona. I, per tant, això té que anar acompanyat, sí o sí, d'una mobilitat pública sostenible i d'una gran aposta pel transport públic amb tots els seus modus, ferroviaris i d'autobús i de tramvia.
1: Hem vist que és molt conscient de la importància de la seva feina pel que fa, que és un servei bàsic, públic, porta la gent a treballar, porta la gent cap a casa. Potser hi ha la sensació que això amb Renfe o amb Rodalies no hi ha aquesta consciència, o si més no s'ho prenen tan seriosament com vostès. Com veu vostè que en algun moment han suplit, diguéssim, les mancances que tenia Rodalies, tota la crisi que hem tingut els últims mesos, molt accentuada, però que es va allargant en el temps? Ja fa anys que la gent es queixa de Rodalies.
2: El tema de Rodalies, dissortadament, jo crec que no... Home, sí que va ser una sorpresa, diguem-ne, la magnitud de la problemàtica. Però el que no ha estat una sorpresa, i així ho estem dient des de diferents institucions, entre altres, jo sóc vicepresident, tinc l'honor de ser vicepresident de la Càmera de Comerç de Barcelona i president del Consell de la Comissió d'Infraestructures del Consell de Càmeres de Catalunya, i és un fet que ja veníem denunciant des de feia molts anys. És a dir, la manca de manteniment i d'inversió en manteniment provoca tard o d'hora que aquestes infraestructures hagin caigut i hagin passat a estar en la situació actual. Recuperar aquesta situació, com així s'ha dit també des del govern i des de la pròpia DIF i des de la pròpia Renfe, no és un tema que es pugui resoldre ni en un any, ni en dos, ni en tres. És a dir, aquesta mancança d'inversió, com a mínim tenim un horitzó de 8 o 10 anys per poder tenir el servei de Rodalies en la situació, pues, que el nostre país necessita. Es necessita no solament per posar les infraestructures en l'estat de manteniment que requereixen, sinó també per ampliar aquesta oferta de servei ferroviària que s'ha de programar per d'aquí 10 anys vista per aquesta població que et deia dels 10 milions. En el mentrestant, el paper i el rol fonamental que farà l'autobús, doncs, per suplir aquestes mancances o per complementar, totes les mancances de rodalies i d'altres modes de mobilitat, potser es fan més que mai necessària aquesta aposta per l'autobús.
1: I en el cas de Sabadell, què creu que faltaria per millorar la mobilitat?
2: Exactament el mateix que t'he dit abans, és a dir, si tu poses oferta al carrer, la demanda acaba venint. I la prova la tenim, doncs, amb el que s'han denominat les línies express que va posar en marxa la Generalitat fa bastants anys. Són les línies que més han crescut en demanda. És a dir, quan tu poses un origen destí sense parades intermitges de ciutat a ciutat, això funciona i la gent t'ho demana.
1: Miquel Martí Escorcell, creu de Sant Jordi 2026, moltes gràcies per haver estat avui a Ràdio Sabadell.
2: Gràcies a vosaltres per poder compartir aquesta estona.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Tenir un animal a casa és, sobretot, una gran responsabilitat. Abans d'adoptar-ne un, cal tenir en compte una sèrie de despeses en alimentació, benestar, que, depèn del cas, ens pot sorprendre. Per descobrir-les i saber en què gastem i gasten més les famílies que tenen animals domèstics, parlem amb l'Eduard Domingo, que és copropietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb l'Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Eduard, tens al teu càrrec, juntament amb els teus pares, una de les botigues d'animals més grans del territori català. Quan vau fundar Nature Center?
2: Bueno, Nature Center és un negoci familiar de tercera generació, ja. Es remunta a l'antic parc de les aus, al parc d'animals que hi havia a Vilassar de Mar. Per tant, amb el que portem més de 70 anys dedicats al món de l'animal. Sí que és cert que aquí a Cabrera portem uns 20 anys com a botiga independent sota el nom de Nature Center i, bueno, sempre hem estat una botiga amb un tracte molt proper i un assessorament molt personalitzat. Tants anys que portem creixent i convertint-nos, doncs, en aquest centre de referència per moltes famílies.
1: I com a prova que us va tan bé, l'any 2020, de fet, vau guanyar el premi a la millor botiga d'animals d'Espanya. Jo, quan he vist això, no sabia que hi havia premi de botigues d'animals.
2: Bueno, de fet, el 2020 va ser el primer premi que es va instaurar i ara es dona de forma anual. Això ho dona l'Associació de Proveïdors, Distribuïdors del sector, amb la qual cosa dona molta més importància perquè les votacions les fan els propis membres del sector, no? I sí que ens va fer molta, molta il·lusió. Vam ser la primera botiga premiada i, a més, m'agradaria afegir també que aquest any hem rebut el premi de la millor Pet Shop de Catalunya, un nou premi que també s'ha fet a través de la revista Pet Shop Magazine. Aquest any també hem estat guardonats com la millor botiga dedicada al món de l'animal de tot Catalunya.
1: I se sap què és el que més us van valorar en els dos premis que heu guanyat?
2: Bueno, jo imagino que la trajectòria, l'experiència, la qualitat en el servei, la varietat de productes, d'accessoris, la constant innovació i, per sobre de tot, que tenim una política molt clara, que és el benestar animal, no? Doncs imagino que són els aspectes més importants en els quals es valora això, no?
1: Parlant ara concretament de tot el que oferiu, què podem trobar a la vostra botiga?
2: Doncs, bueno, nosaltres el nostre lema diu tot i de tot per al benestar dels nostres animals, no? Amb la qual podem trobar de tot, no només per gos i per gat, sinó que per ocells, petits mamífers, la part d'aquaris, rèptils, amfibis, i dins de cada categoria d'animal, pues, tot el que puguin necessitar pel seu benestar, des de l'alimentació, accessoris, higiene, joguines, entreteniment, productes veterinaris, antiparasitaris, un munt de coses. Òbviament també oferim el servei del centre d'estètica caní felí i el servei veterinari també especialitzat.
1: I cada quant temps calcules que la vostra clientela ve a la botiga a comprar?
2: Això varia molt en funció del tipus d'animal que es tingui, no? Hi ha clients de gos i de gat que acostumen a venir, doncs, mira, cada 2-3 setmanes, sobretot per el tema recurrent de l'alimentació. Després hi ha altres compres més puntuals com accessoris, que s'agafen més de manera esporàdica, no? I altres, per exemple, com els clients d'aquariofília, en el moment que estan muntant el seu aquari o que tenen algun problema amb els seus aquaris, doncs ens els podem trobar que ens visiten diversos cops fins i tot per setmana, no? Ara bé, també tenim clients que els veiem cada setmana, ja sigui perquè venen a buscar alguna cosa, venen a fer una volta, venen a veure productes nous, venen a xafardejar, i al final és el seu espai lúdic per venir amb el seu gos a passejar en una botiga, no?
1: Sí, sí, és com quan nosaltres anem al centre comercial, no?, pràcticament.
2: Exacte.
1: Per tant, podríem dir, en general, que els productes d'alimentació són els que tenen més sortida, no?, a la botiga?
2: Bueno, l'alimentació sempre segueix sent el que té el més volum, no?, el pes més important en quant a volum, però cada vegada més els snacks naturals i funcionals, altres productes naturals, productes per al benestar de l'animal estan agafant cada vegada més pes. Per sort, aquesta consciència sobre la salut i el benestar dels nostres companys, la gent fa que busqui productes més saludables, més específics, i cada vegada intentem oferir una major varietat de solucions per als nostres clients.
1: Ara, centrant-nos en l'alimentació, imagino que, com deies, tot animal necessita uns mínims de qualitat i de benestar en el seu menjar, però és veritat que, com ens passa a nosaltres, als humans, que també busquem doncs, certs aliments premium o d'una major qualitat, pels animals també existeixen aquest tipus d'aliments?
2: Sí, sí, totalment. Avui en dia, bueno, hi ha una enorme evolució en el món de la nutrició animal. De fet, a la nostra botiga només recomanem alimentació o nutrició superpremium, no? En aquesta alimentació superpremium doncs, es busca que els ingredients estiguin molt controlats, que siguin amb una proteïna animal de primeríssima qualitat, que estiguin elaborats amb fórmules molt específiques, que siguin adequats per cada edat, per cada raça, per cada patologia. Sí, això fa que cada vegada hi hagi més formats també per presentar aquesta alimentació. No? Ja no només el pinso en sec, sinó també altres productes cuinats, complements nutricionals per fer que aquesta dieta estigui plenament completa. Vull dir que cada vegada l'alimentació superpremium, com bé dius, s'equipara cada vegada més a la humana.
1: I fa més o menys quants anys que s'ha establert al mercat aquesta alimentació premium cap als animals?
2: Bueno, nosaltres des de fa molts anys que ja estem encaminant-nos i que estem cuidant moltíssim

0: productes a les estanteries de la nostra botiga.
1: I realment la gent compra aquests tipus de productes?
0: Sí, sí, i tant, clar, i tant, i tant. Cada vegada ja no és només que ho comprin, sinó que és que ja ho exigeixen, no? I clar, igual, com bé deies, per la salut de... I nosaltres, quan anem a fer la nostra compra, que estem cada vegada més educats amb el que mengem, amb el que ens posem en el cistell, en el carro de la compra, doncs també passa el mateix amb els animals. Sobretot amb el gos i amb el gat són els aspectes on més es veu, no? On es cuida quin tipus d'aliment és, quines fórmules tenen, amb quins graus de proteïna estan fets. Aleshores, sí, sí, nosaltres és el que més recomanem a la nostra botiga.
1: Aquesta pregunta, no sé si a grans trets almenys me la sabries respondre, però quin animal diries que es gasta més diners en alimentació? Amb quin animal creus que la gent hi destina més recursos?
0: Podríem dir que, clar, que el gos és l'animal, en molts cops, com varia tant la mida del gos, doncs potser per volum és el que més gasta, no? Perquè no és el mateix un gos de 5 quilets que un gos de 30 quilos, no? Aleshores, sí que és cert que el gos i el gat són dels animals que més es gasten. Sí que és cert, com parlàvem abans, que depèn de si estàs en un moment en què estàs fent un muntatge del teu aquari i estàs muntant el teu rèptil, la inversió inicial que has de fer també és elevada. Però sí que és cert que la recurrència, sobretot amb gos i en gat, són els animals que més tenen una despesa.
1: Imagino que, bé, no sé si feu algun tipus de càlcul de quants diners i destina més o menys cada una família estàndard a alimentació de la seva mascota.
0: Bueno, és una miqueta el que et comentava, no? Sí que és cert que, per exemple, un cop ja tens la inversió inicial feta, que això també és molt important, no només el manteniment d'un animal implica la despesa econòmica en el moment de comprar-ho, sinó que necessita d'un manteniment, no? Ja sigui l'alimentació, els accessoris que pugui necessitar, els serveis veterinaris, el centre d'estètica en aquests casos, una miqueta tot això són despeses que van derivades independentment de la despesa inicial. Si deixem de banda aquesta despesa inicial, doncs els gossos poden variar entre uns 800 i 2.000 euros anuals fàcilment, entre alimentació, serveis veterinaris, joguines, accessoris, els llits de descans, higiene, cada vegada més, no? Seria com el que més. El gat, doncs, jo calculo que més o menys doncs, seria la meitat del gasto anual, entre uns 500 i uns 1.300 euros. Són números molt genèrics, eh? Vull dir, cada cas és particular i és individual, no? I així com altres petits mamífers, un cop ja tens l'animal, tens la gàbia, tens l'hàbitat on està i tot, doncs això, entre uns 200, 500 euros també anuals, i després el tema dels aquaris i rèptils, doncs és una despesa molt variable, perquè ampliació d'instal·lacions, aclimatacions de les aigües, que si hem de canviar material filtrant, la incorporació de nous animals dins de la peixera, tot això, clar, fa que faci més difícil de calcular. El que sí que és cert que és que la tendència general és que cada vegada la gent cuida molt més els seus animals i el seu benestar i destinen una gran part del seu pressupost.
1: Clar, imagino que tants anys dedicant-vos a aquest sector haureu conegut moltíssims consumidors i no sé si en algun cas us ha donat la sensació que la gent potser no és conscient de totes les despeses que suposa tenir una mascota.
0: Bueno, nosaltres, com et deia abans, portem més de 70 anys amb la tercera generació de família dedicant-nos en el món dels animals. Si bé és cert que des de la llei del benestar nosaltres a les botigues especialitzades no estan autoritzades per vendre gossos, gats i fures en els seus centres, nosaltres hem estat moltíssims anys venent i dispensant aquests animals en els nostres clients, no? I sí que és cert que molts cops has de fer una educació de no només és el que costa l'animal en el moment de comprar-lo, més tot el que necessita per començar a procurar-li un bon benestar, sinó tot el que ve després, no? O sigui, el gos, per exemple, és el cas més gran, menja cada mes, necessita passejar cada mes, necessita accessoris, necessita joguines, necessita snacks, necessita servei veterinari, necessita manteniment de raspallat, de neteja i tot això, i moltes vegades els tutors d'animals no són conscients de tot el que implica després.
1: Més enllà de l'alimentació, que és el que estàvem comentant ara fa uns minuts, quins accessoris més són gairebé obligatoris per qualsevol animal, de tots els que has comentat?
0: Bueno, el que comentàvem, sobretot al final, a part deixant de banda la nutrició, el descans, la higiene i l'estimulació de l'animal és el més important, no? Vull dir, necessitem que tinguin uns bons espais per descansar,

0: estiguin, òbviament, amb una higiene i una salut controlada i vigilada, amb la qual també doncs, les visites al veterinari, a part de tot el seu raspallat, la seva higiene dental, higiene d'oïdes, higiene d'ulls, tot això és superimportant. Són els accessoris com si diguéssim bàsics i després una bona estimulació. No tothom pot dedicar-li el temps o l'espai que el gos necessita, aleshores procurar-li que aquest gos pugui tenir una estimulació a través de joguines, a través de jocs interactius, a través de mossegadors, a part de tota la seva estona de passeig, d'activitat, de recreació en espais naturals, vull dir una miqueta tot això, però sí que els elements bàsics seria això, sobretot tot el que està relacionat amb el descans, la higiene i l'estimulació o àrea de joc.
1: I més enllà d'aquestes necessitats bàsiques dels animals, de la vostra botiga de Nature Center, què consideres que és el més extraordinari o sorprenent en quant a productes que teniu a la vostra botiga?
0: La varietat i l'especialització que tenim és el més sorprenent, no?, de la nostra botiga. És una botiga d'unes grans dimensions on podem trobar gran varietat de tot el que pugui necessitar els animals, no? Si bé és cert que disposem des de pastissos d'aniversari pels gossos i pels gats, corretges amb paraigües perquè puguin sortir a passejar sense mullar-se, sí, un gran assortit de roba adequada a les necessitats i mides de cada gos, sobretot pues, si necessiten a la neu, si necessita sortir a passejar tot i que plogui, si necessita abrigar-se, doncs tot això també ho podeu trobar, amb bisuteria i collars i arnesos molt delicadets i especialitzats per a aquelles virgueries que vulguin posar de gala el seu gos o gat, gran varietat d'aquaris, de material, bueno, la veritat és que intentem estar constantment introduint els productes amb més avantguardistes i amb una funcionalitat realment aplicada al benestar animal.
1: I creus que amb tots els accessoris que ens explicaves, que realment, ostres, doncs, a mi, per exemple, m'ha sorprès molt la corretja amb paraigües incorporat. No sé si creus que alguns dels consumidors es gasten més diners en les seves mascotes en proporció, diguem, als que es gasten per a ells. És a dir, que els compren doncs, la millor alimentació, les casetes d'alta gamma, productes o joguines, doncs, que tenen molta més despesa de les que podrien, per exemple, gastar-se si se les compressin per a ells. A vosaltres això des de la botiga ho noteu?
0: Sí, això passa perquè hi ha persones que prioritzen clarament el benestar del seu animal abans que moltes despeses seves personals, i també hem de comptar que els animals ens aporten doncs, una companyia, un benestar que molta gent, per ells són un membre més de la família. Aleshores, la despesa que fan és una despesa de tot el que pugui necessitar el seu animal. Val? Aleshores, sí que creiem que a vegades, ostres, doncs fan una despesa molt, una part proporcional molt elevada amb la seva capacitat adquisitiva que puguin tenir.
1: Doncs crec que sobre alimentació, accessoris i sobretot benestar animal, almenys per meva, n'hem après alguna cosa i espero que tothom doncs, també hagi descobert alguna qüestió d'aquest tema tan interessant. Eduard Domingo, copropietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la trucada i a tots aquells que hagueu sentit l'entrevista. Si dieu que veniu de part vostra, tindreu un obsequi a la nostra botiga per vosaltres.
1: Queda dit. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Actualitat. Cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
3: Hola, sóc la Lívia i m'agradaria que em poséssiu la cançó de Just Say Nothing d'Incognito, perquè és una cançó que, sigui en el moment que sigui, m'anima i crec que em representa molt l'energia que jo transmeto i com sóc jo i m'encanta aquesta cançó. Gràcies!

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? De unir esforços, sí. En pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar com anem a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, que si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat, perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en 5 en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal. El que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865-68, vale? És un autor que... un home que... un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, que una econòmica que una fotografia com a tal. Però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt, no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està.
0: Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafó més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències a, sí, a no, fotògraf tal o fotografia Thomas o, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, a l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades al fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: És i el lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la, a la, a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia, el lloc, però la gent ho escrivia, no? A vegades ho es descric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, què és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden, que
0: ara
1: en parlarem
0: fons, sí,
1: i que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, mm-hmm, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí,
1: vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Missé o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors i editors de postals, que havien fet postals a Sant, de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, on voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les cartes, les postals, per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Mm-hmm. I escolta'm una cosa. Clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà,
1: sí,
0: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria.
1: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, per quines agafo i quines no, perquè totes, en un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de la postal, i doncs aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? Quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat. Per tant, estem parlant de mil, potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades, en aquest sentit. No estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge. Això ens ha ajudat a la selecció. Mm-hmm. Però bueno, ens ha ajudat moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals d'Alfons Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us...
0: A modus d'il·lustració,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Sí, exacte. El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrit, no? Alguns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa amb les postals. I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, el Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquesta és molt entranyable, és d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansar molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragó. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest...
0: Déu-n'hi-do,
1: sí. Està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals, de gent... Veiem com era no?, els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no?, la més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorat, si tinc temps. Per exemple: tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está muy bien.
1: Es muy maca. O una otra que es muy rápida es: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... transmet molt sentiment, no? Aquesta, la darrera, és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última, sí, que puc llegir, és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser aquesta noche ja ha passat. No?
0: Esta noche ja ha caducado.
1: Sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que és l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals. Anirem a l'arxiu que les postals no estan exposades per temes de preservació, no estan exposades entre és el hall d'entrada i no són exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals, o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu, i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no?, anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no?, com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no?, que fa uns anys potser encara la gent no els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no?, és complicat, i doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així és escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no?, aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi ha ara, doncs abans no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. Sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

Bé, doncs avui hem acabat aquest Connectats recordant aquell sistema de comunicació doncs que ara no està ni molt menys de moda, les postals. Però podeu provar d'enviar una postal a algun conegut a veure quin és el resultat. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Demà tancarem una nova setmana d'aquest programa. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
8: Bona tarda, es parla Luis Rodríguez Alonso. Diverses entitats en defensa del transport públic han protagonitzat aquest matí una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia a Barcelona per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroporting que impulsa la Generalitat. La protesta convocada per plataformes com Salvem R2 Nord, la PTP, Zero Port i Dignitat a les Vies han volgut posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei i en una infraestructura que ja es troba al límit. Segons els col·lectius, el sistema ferroviari català pateix una situació de saturació estructural i especialment els túnels que travessen la capital catalana, fet que provoca que qualsevol incidència es propagui ràpidament i que afecti milers de persones usuàries. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitat de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Escoltem la infermera de psiquiatria de Bellvitge, Alba González, i el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CETAC, Hans Warner.
9: A primera hora del dematí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, l'ansietat, la preocupació i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, més alegria o menys preocupada.
10: Des d'augmentar la seguretat d'una persona a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, es molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
8: La iniciativa s'emmarca en la proposta de Bellvitge de canvi de paradigma en el model assistencial de la salut mental i obre una nova via als i les professionals d'infermeria per abordar el malestar emocional. I el Centre Cívic Palmira Domènech engega avui els actes al voltant del dia contra la LGTBI-fòbia que es commemora diumenge, una jornada a la qual s'arriba amb una paradoxa molt clara. Espanya encapçala per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció legal del col·lectiu, però en canvi, al mateix temps, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia que a Catalunya s'han registrat fins a 353 incidències durant el 2025, un màxim històric. Sobretot això s'abordarà amb una taula rodona que es farà a partir de les 6 al Centre Cívic. I als esports, amb arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló, amb els primers entrenaments lliures. El pilot pretenc Joan Esteban afronta la cita després d'haver aconseguit el millor resultat del que portem de temporada a França, una cinquena posició. Els precedents en aquest circuit de moment també han estat positius, ja que únicament ha competit una vegada la temporada 2024 i aleshores va ser 14. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: tot content. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Què hem rodat? Més. Tot, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Vinga. Stop. Vinga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.
4: Esteu escoltant el Prat Ràdio.
5: Felicito que bien actúes.
4: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Et felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Blat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu et
1: rico. 91.6, més música.
0: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
8: Bona tarda. Sindicats d'Educació no arriben a un acord i, per tant, es mantenen les vagues previstes fins al proper mes de juny de moment. Després de pràcticament 3 hores de reunió, ni els sindicats ni el departament han assolit un consens i, per tant, es mantenen aquestes mobilitzacions. El sindicat majoritari USTEC, la Intersindical, han criticat l'acord que el govern va signar amb Comissions Obreres i la UGT, que consideren clarament, asseguren, insuficients tal pel que fa a les millores salarials com també als recursos per l'educació. De seguida ho ampliem, abans però titulars de la jornada d'avui.

0: Després de pràcticament 3 hores de reunió, els sindicats d'educació i el departament no han arribat a cap acord i de moment es mantenen les vagues i mobilitzacions previstes fins al juny a escoles i instituts. Hi haurà una nova reunió amb el departament el proper 19 de maig. Promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió de gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cats. El Centre Cívic Palmira Domènech engega avui els actes del voltant del dia contra la LGTBI-fòbia, que es commemora diumenge. Una jornada a la qual s'arriba amb una paradoxa molt clara. Espanya lidera el rànquing europeu de drets i de protecció legal, però alhora hi ha rècord d'incidències de LGTBI-fòbia a Catalunya. Els esports. Demà arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló i amb els primers entrenaments lliures. El pretenc Joel Esteban afronta aquesta cita després d'haver aconseguit el millor resultat que portem de temporada a França amb una cinquena posició. Comencem el control tècnic amb Pico Estilo, qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. Els sindicats de l'educació mantenen les mobilitzacions després que la reunió d'aquest matí amb la consellera Esther Niubó hagi acabat sense acord. El sindicat majoritari USTEC, també professors de secundària, i la CGT lamenten que el departament no hagi portat cap proposta concreta per donar resposta a les seves reivindicacions, tant salarials com laborals, i de fet han criticat aquest acord que manté el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT. A més, avisen que si abans de la propera reunió no hi ha una proposta seriosa sobre la taula, podrien no tornar a participar d'aquesta negociació. Recordem que la propera reunió està prevista pel proper 19 de maig. Això vol dir que de moment es mantenen les convocatòries de vaga. Recordem que hi ha una de conjunt de Catalunya que serà el dia 27 i després una altra de territorial que seria el Baix Llobregat el divendres 29 de maig.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: I d'altra banda, diverses entitats en defensa del transport públic han protagonitzat aquest matí una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroport, impulsada per la Generalitat. La protesta, convocada per plataformes com Salvem R2 Nord, la PTP, Zeroport i Dignitat a les Vies, ha volgut posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei en una infraestructura que ja es troba al límit de la seva capacitat. Segons els col·lectius del sistema ferroviari català, pateix una situació de saturació estructural, especialment els túnels que travessen la capital catalana i fet que provoca que qualsevol incidència es propagui ràpidament i que afecti milers de persones usuàries. En aquest sentit, tal com assenyalen des d'aquestes mateixes entitats, el projecte per la nova línia R Aeroport preveu introduir fins a 4 trens més per sentit i hora en un corredor amb un servei que denuncien estaria orientat principalment al turisme i que, per tant, quedaria fora del sistema tarifari integrat. Per això reclamen a la Generalitat que reformuli el projecte amb una visió global de xarxa, que destini els nous trens a reforçar el servei ja existent i que millori la fiabilitat i la freqüència de pas de les línies actuals. També han exigit l'abandonament del projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Salut.
0: Ho destacàvem a titulars, promoure el benestar emocional, psicològic i social. Aquest és tan sols un dels beneficis de la teràpia assistida amb gossos aplicada a la salut mental. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat aquest servei per als pacients aguts de psiquiatria que cada dimarts participen en una sessió amb gossos especialment ensinistrats pel Centre de Teràpies Assistides amb Cans. Durant una hora a la setmana, aquest espai es converteix en un punt de connexió entre persones i animals on es treballen emocions, vincles i habilitats socials i en un ambient de confiança i calma. Tot plegat a través d'activitats grupals, però també individuals, que ajuden a reduir l'aïllament i també a rebaixar l'ansietat. Escoltem la infermera de psiquiatria de Bellvitge, Alba González, i el tècnic d'intervencions assistides amb gossos del CECTAC, Hans Warner.
2: A primera hora del dematí soleixen ser estats més negatius o amb tendència doncs, a la tristesa, a l'ansietat, a la preocupació, i després, una vegada finalitzem la sessió, aquests estats es solen transformar en més positius, no? Pues, més alegria o menys preocupada.
3: Des d'augmentar la seguretat d'una persona a incrementar la interacció entre els humans, a incrementar la confiança, es molt depèn de la confiança que es treballi. I es pot treballar tant individualment com en un grup.
0: El bus de pràcticament una hora i la Morgan de 4 són dels 12 gossos del CETA que participen en intervencions terapèutiques a diversos centres sanitaris. Cadascun d'aquests, amb la seva personalitat, acompanya els pacients durant les sessions a través del joc, la interacció i, com no, les carícies.
3: Primer es parla sobre, com hem dit, l'objectiu, I després primer donem com una presentació, saludem els gossos, diem com es diuen, després els donen carícies o alguna xutxa per a saludar, potser a vegades com a canvi de nom, ells diuen el seu nom i els donen una xutxa o alguna cosa així, i després es fa l'activitat, depèn de l'objectiu com hem fet avui, i després a canvi molts cops fem una habilitat, alguna cosa que sigui com un reforç, tant pel gos com per ells.
0: Es tracta de gossos seleccionats pel seu caràcter que són entrenats de forma específica en obediència i també habilitats.
3: Tenen que fer primer test de caràcter, perquè el més important d'un gos de teràpia no és la raça normalment. Sí que és veritat que n'hi ha races més predisposades, per exemple el labrador o el golden, però com heu vist avui no ha vingut ni un labrador ni un golden, sinó una barreja que no sabem ni el que és. Però el test es fa de caràcter i tenen que ser gossos que tenen confiança, que els agrada estar amb gent, que no tenen pors i que es puguin recuperar ràpid.
0: Les sessions a més complementen el tractament mèdic de cada persona pacient i compten amb la col·laboració del CETAC i el suport de Nestlé Purina. La iniciativa s'emmarca en la proposta de Bellvitge de canvi de paradigma del model assistencial en la salut mental i obre també una nova via als i les professionals d'infermeria per abordar el malestar emocional.
2: Aquestes teràpies que són més innovadores, no?, tenen la capacitat també de crear cohesió social. Llavors, el que hem vist també és que moltes vegades, en comptes d'anar-se cap a l'habitació directa i estar cadascú amb el seu patiment, normalment es queden una mica més a l'espai comú, obren una porta de diàleg també amb nosaltres. Per nosaltres aquesta oportunitat de tenir els gossos és una excel·lent manera d'afiançar el vincle amb el pacient, de generar confiança i de generar un entorn més humà.
0: Estudis recents mostren que la teràpia assistida amb animals afavoreix l'activació conductual de les persones amb trastorns mentals, incrementa la socialització i l'establiment de relacions interpersonals a l'hora de contribuir a reduir el malestar emocional, els sentiments de soledat no desitjada o les conductes disruptives.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: El Centre Cívic Palmira Domènech que engega avui els actes al voltant del Dia contra la LGTBI-fòbia, que es comemora diumenge. Serà amb una taula rodona que reflexionarà sobre les diverses violències que encara hi ha contra el col·lectiu. I és que arribem a aquesta jornada amb una paradoxa molt clara. Espanya encapçala per primer cop el Rainbow Map d'ILGA Europe, és a dir, el rànquing europeu de drets i de protecció legal del col·lectiu, però al mateix temps, a Catalunya, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat fins a 353 incidències només durant el 2025. Això és el màxim històric, i especialment pel que fa a les agressions i els delictes d'odi. Així mateix ho destaca també la tècnica de feminismes de l'Ajuntament de Prat, Anna Navarro.
4: Augmentant molt tot el tema de discursos d'odi, tot el que és en xarxes, com en primer lloc, i en segon, tot el que són les agressions, agressions tant verbals com físiques. Per tant, estem en un moment i en una època que tu diries haurien de disminuir, no?, les violències. Totalment. I estan augmentant.
0: Un exemple d'això són els discursos d'odi que ha rebut, per exemple, l'artista multidisciplinar pretenca Estela Cruz. Ella serà una de les quatre persones que participaran en aquesta taula rodona que, juntament amb Elena Lungares, d'Orgull pot alabar.
5: Des de les ciutats com la nostra és molt important que puguem conèixer les realitats de les persones LGTBIQ+, de les nostres discriminacions, perquè estem a prop, estem a tot arreu, formem part del dia a dia, treballem conjuntament a les nostres feines, a les nostres associacions.
0: També hi serà l'Ivan Herrador, de Sant Boi Positiu, i Palau Beas, de la nova entitat Todas, Todos, Todes, qui també considera que hi ha un cert retrocés en el col·lectiu.
6: Yo he notado que la diversidad sexual se ha ido metiendo al closet nuevamente. Hemos tenido o han tenido que esconderse de nuevo y buscar estos espacios seguros, entre comillas, que existen en Sitges, que existen en Barcelona. Acá en el Prat la gente nos manifiesta eso. Es difícil salir del closet, es difícil mostrarse libre. Acá en el Prat, claro, porque además es un pueblo donde todo el mundo se conoce.
0: I aquest cicle més continuarà també durant els propers dies amb noves propostes. El 16 de maig hi haurà la sortida a Barcelona amb Nosaltres Som, Vivències i Resiliències a la Barcelona LGBTIQ+, amb un punt de trobada a la plaça de l'Agricultura a 9:45, però cal inscriure's abans prèviament a través de la pàgina web de l'Ajuntament.
7: Esports.
0: Anem ara amb els esports i Jonathan Manín González, bona tarda.
8: Obrim la plana esportiva i ho fem parlant de motor, perquè demà arrenca el Gran Premi de Catalunya de motociclisme al circuit de Montmeló amb els primers entrenaments lliures. El pilot pretenc Joel Esteban afronta la cita després d'haver aconseguit el millor resultat del que portem de temporada, una cinquena posició a França. Els precedents en aquest circuit de moment no han estat molt bons, ja que únicament ha competit una vegada la temporada 2024 i va ser 14è. Actualment el Pota Blava ocupa la desena posició a la classificació amb 24 punts. Demà a les 9 del matí seran els primers entrenaments lliures, dissabte a 3:15 del matí arrencaran els segons i la classificació començarà a 3:15 i s'allargarà cap a la 1:10. La cursa, recordem, seran 18 voltes i arrencarà a les 11 del matí. I més coses, dissabte el Club Triplay Prat i el Prat Triatló 1994 competiran a la tercera edició del Tarraco Aquatló, una prova que tindrà lloc a la platja de la Rabassada i que és Campionat de Catalunya Infantil, Cadet i Juvenil. A més, la cita és puntuable per a la Lliga i la Copa Catalana. Pel que fan les distàncies, seran 1.000 metres de natació i 5 quilòmetres de curs a peu. Evidentment, aquestes distàncies s'aniran adaptant a les categories més petites. I tanquem parlant de patinatge de velocitat, perquè també dissabte tenim un esdeveniment esportiu destacat al Campionat de Catalunya de Patinatge de Velocitat. Aquesta cita és organitzada per la Federació de Patinatge Catalana i també el Club Patí Velocitat del Prat al Parc Ciclista de Sant Boi. Des de les 9 del matí competiran patinadors i patinadores de totes les categories, des de mini fins a màster, en modalitats masculina i femenina. Com no pot ser d'una altra manera, la nostra ciutat tindrà representació d'esportistes a través del Club Patí Velocitat del Prat i el Club Patí Ciutat del Prat.
1: El temps.
0: I anem a actualitzar la informació meteorològica que ens ha d'acompanyar de cara doncs, a aquesta pràcticament recta final de la setmana. Ho fem, com sempre, amb el Lluís Mi Pérez de la xarxa.
7: Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu.
0: Fins aquí l'informatiu vespre d'aquest dijous 14 de maig. Nosaltres ho deixem aquí, com sempre, tornem amb més notícies demà, ben puntuals a les 9 a l'espai informatiu del Planeta Prat. Que passin un bon vespre.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: para se doar.
1: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
2: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mort. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui. Bona nit, benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Va haver-hi bandes que van tocar rock i unes altres que van fer història trencant les regles. Els Rolling Stones no van ser només músics, van ser provocació, escàndol, rebel·lia i excés. Mentre el món canviava durant els anys 60 i 70, ells es van transformar en el símbol més salvatge del rock and roll. Durant la propera hora viatjarem per les cançons i les històries d'una banda que va desafiar a la censura, va sobreviure als excessos i va convertir l'actitud rebel d'una marca registrada. Soc Josep Bosque i això és The Rolling Stones, al costat rebel del rock. Encara que va començar a la carrera l'any 1963, comencem a l'any 1968, quan els carrers estaven plens de protestes i els Stones van respondre amb una cançó que semblava parlar directament de revolució, Street 50 Man.

Quan va aparèixer Street 15 Men, moltes ràdios es van negar a posar. El clima social era tibant. Hi havia protestes contra la guerra de Vietnam, disturbis estudiantils i una generació jove que volia canviar el sistema. Mr. Mick Jagger participava en marxes a Londres i va quedar impactat pels enfrontaments entre policies i manifestants. La cançó més interpretada com una crida a la rebel·lió, i aquí va començar a consolidar-se la imatge dels Stones com la banda perillosa del rock. Mentre altres grups transmitien optimisme i pau, els Stones mostraven un costat més fosc i més desafiador. Aquest costat fosc també va aparèixer en una cançó que veia completament la imatge del grup, Paint in Black.

in Black va ser diferent a tot el que sonava a la ràdio d'aquells anys 60. La cançó parlava de tristesa, buit i desesperació emocional. Brian Jones va incorporar el sitar inspirat a la música oriental, creant un so hipnòtic i que va tornar encara més inquietant la cançó. Els Stones començaven a separar-se completament de la imatge tradicional de les bandes de pop de l'època. La premsa alimentava constantment la comparació amb els Beatles, però mentre els Beatles eren vist com a joves, correctes i simpàtics, els Stones representaven rebel·lia, desordre i provocació. Aquesta actitud acabaria convertint-se en una de les identitats més fortes de la història del rock. John Pinchak Flash.

A la fi dels anys 60, els Stones travessaven moments complicats. Hi havia problemes interns, excessos i conflictes amb la justícia relacionat amb drogues. Molts periodistes pensaven que la banda estava acabada, però llavors va aparèixer John Pinchak Flash. Un riff de Ken Richard va retornar als Stones a la seva essència més crua i més de carrer. Era un so directe, agressiu i completament distint al pop elegant que dominava part de l'escena musical. La cançó va marcar el retorn d'una banda que semblava gaudir viure al límit amb aquest Sympathy for the Devil.

Poques cançons van generar tanta polèmica com Sympathy for the Devil. Mick Jagger va escriure la lletra des de la perspectiva del diable, esmentant guerres, violència i diferents episodis foscos de la història de la humanitat. Per a molts sectors conservadors, els Rolling Stones estaven creuant tots els límits possibles. Algunes persones van acusar la banda de promoure el satanisme. No obstant això, Jagger va explicar diverses vegades que la cançó parlava sobre la naturalesa humana i la violència que existeix dins de la societat. Poc temps després va ocórrer la tragèdia al Festival d'Altamont, on un jove va morir durant un concert dels Stones. Aquest episodi va quedar associat per sempre al costat més fosc del final dels anys 60. I anem a Gimbel Shelter.

I continuem aquí, a la música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio, avui dedicat als Rolling Stones. Era Give Me Shelter, es va convertir en una de les cançons més intenses de tota la carrera dels Stones. Parla de por, guerra i violència, en una època marcada per la tensió política i social. Keith Richards va compondre el riff mentre observava una tempesta acostant-se des de la finestra de casa seva. La sensació d'amenaça va quedar gravada amb tota la cançó. A més, la participació del cantant, de la cantant Mary Clayton, va portar una interpretació esquitzadora. Va transformar el tema en un clàssic absolut. Els Stones ja eren solament una banda rebel. Era el reflex musical d'una època caòtica. Brown Sugar.

0: escoltat Brown Sugar.
1: Va ser un enorme èxit comercial, però també una de les cançons més discutides dels Stones. La lletra incloïa referències relacionades amb l'esclavitud, la sexualitat i l'abús, temes que van generar crítiques durant dècades. Amb el pas del temps, fins i tot membres de la banda van reconèixer una certa incomoditat en part de la cançó. En diverses gires recents va decidir deixar de tocar-la en viu. Tot i això, la polèmica sempre va formar part de la identitat dels Stones. Mai va buscar ser una banda còmoda o políticament correcta. Anem amb Stay Me Up.

Per començament dels anys 80, moltes bandes històriques havien desaparegut o perdut relevància, però els estats continuaven omplint estadis al voltant del món. Van sobreviure als excessos, a les baralles internes i al canvi constant de la indústria musical. Keith Richards va transformar en un símbol la resistència dins del rock.

i Mick Jagger va mantenir intacta l'energia que va convertir el grup en una llegenda. Els Stones van demostrar una cosa única: la rebel·lia sempre pot sobreviure al pas del temps.

Yeah.

La cançó que hem escoltat està inspirada en el blues del Delta del Mississippi i presenta un riff central, guitarra i harmònica que alterna seccions lentes i explosions d'energia. Les lletres fosques i narratives descriuen la figura d'un vagabund de mitja nit amb connotacions inquietants, tot i que alguns crítics l'han interpretat que era una al·lusió al cas del criminal Albert De Salmo. Albert De Salmo, nascut un 3 de setembre de l'any 1931, va morir un 25 de novembre de l'any 1973, va ser un criminal nord-americà de Boston, Massachusetts, que va confessar ser l'estrangulador de Boston, l'assassí de 13 dones en l'àrea de Boston. La seva confessió ha estat objecte de controvèrsia i contínuament-hi debats sobre el delicte de De Salmo. La banda sempre ha defensat el seu caràcter teatral i simbòlic. You can't wait. Get what you want.

I ara escoltem l'últim que han tret uns senyors que van començar a tocar l'any 1963, Round the Twisted.

Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mort. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui. Després de 60 anys del seu naixement, a l'any 1963, els Stones continuen representant una idea molt particular dins del rock, la idea de no encaixar, de provocar, de desafiar límits i mantenir-se sempre incòmode per al sistema. Les seves cançons van parlar d'excessos, violència, desig, frustració i contradiccions humanes, i justament per això continuen vigents, perquè mai van intentar ser perfectes, solament van intentar ser autèntics. Això ha sigut The Rolling Stones, al costat rebel del rock. Així ha sigut la música del segle passat. Moltes gràcies per acompanyar-me durant aquesta hora dedicada a una de les bandes més importants i provocadores de la història. I sobretot, salut i rock!

0: Esteu escoltant el Prat Ràdio.
1: Bona tarda, salutacions des del Prat Ràdio. Iniciem una nova emissió d'Eclectic Sound. Comencem avui amb The Winery Dogs, que ja vam escoltar un primer abans de l'últim àlbum d'aquesta superbanda. L'àlbum és el seu tercer treball, pel que el van titular 3 en números romans. Avui escoltem Stars.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: 91.6 FM. Ahora, radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

kindness. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: aquesta relació. La famosa monotonia m'ha deixat sense res d'amor. I és que tu estàs enamorada, però jo no.
1: What?

Fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi. Mare meva, sé que és el moment de...

sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.